2000 black.

Ecstasy.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels oscil·ladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic. Benvinguts a un nou Monotrònic. Avui el protagonista és Klaus Schulze. Repassarem la seva obra en solitari d'aquest fantàstic intèrpret i compositor alemany de música electrònica, excomponent de Tangerine Dream, Ashra Temple, entre d'altres. Avui, la carrera en solitari gran i extensa de Klaus Schulze. Primer episodi. Ja que seria impossible encabir en una hora tota la gran i extensa discografia, avui farem una petita part. Comencem, doncs, el monotrònic d'avui amb Klaus Schulze, el qual sonava d'aquesta manera.

Klaus Schulze, Berlín, 4 d'agost de 1947. Intèrpret i compositor alemany de música electrònica, el qual ha utilitzat també el pseudònim de Richard Wanfried. Fou durant un breu període de temps membre de bandes de música electrònica com Tangerine Dream o Ezra Temple, abans d'iniciar una carrera en solitari a la qual consta de més de 60 àlbums i que abarca 5 dècades. En el programa d'avui farem un breu resum de la seva primera època, arribant a la meitat dels anys 70. El qual obriria amb el seu àlbum Ehrlich, el qual estem escoltant, amb peces tan interessants com aquesta de Even, a la qual dura uns 23 minuts, a la qual hem estat escoltant un petit fragment, però també altres temes, com per exemple el Exil Sils Maria, al qual doncs també acaba aquest àlbum. Estem repassant doncs els temes més destacables de la seva discografia. Aquest és el seu primer àlbum, Ehrlich, publicat a l'any 1972. Del protagonista d'avui, del Monotrònic, Klaus Schulze.

Klaus Schulze. Estem escoltant, doncs, el monotrònic d'avui en els seus inicis en la música, els quals comencen de molt jove, amb diversos anys d'estudi de guitarra clàssica i la participació al baix d'un grup de Düsseldorf anomenat Les Barons. Durant els seus estudis de filologia alemanya, es demostra com un compositor modern i creatiu, proper a les teories de la Universitat de Berlín. És aquí, a Berlín, on inicia la seva carrera com a músic professional, formant part de diversos grups pertanyents a l'escena alternativa berlinesa de finals dels anys 60 i principis dels 70, el Krautrock. Grups com See Free, entre el 1967 i el 1968, Tangerine Dream, entre el 1969 i el 1970, Ashra Temple i The Cosmic Jokers, gravacions amb els artistes com Harald Graskov, Manuel Goshing, entre d'altres, producte de sessions plenes de LCD amb Rolf Urroch Kaiser com a productor. Discos avui dia molt difícils de trobar i en casos i en cas d'ubicar-los es venen a preus elevadíssims. També va formar part de grups com Go, com Stomum Yamashita, Steve Winwood, Michael Sribe, Al Di Meola, i més tard també va començar una carrera discogràfica dins de l'àmbit electrònic que arribaria als nostres dies i que abarcaria més de 100 títols propis, col·laboracions, concerts i produccions. Una mega extensa discografia, la de Klaus Schulze, a la qual avui intentem resumir d'aquesta manera. Escoltàvem fragments del seu primer àlbum, Ilrich. Ara ens anem a l'any 1973, amb Zyborg.

Cyborg, un doble compacte el qual es va editar en dues edicions. La primera, el 1973, la qual es va gravar en viu i en directe des del First Hall de Berlín. I la segona, bonus track, gravat íntegrament al concert de Brussel·les el 1977. Temes com Sinfrara, Konhara, Kromengel, Neuronen Gisang i Beat Beautiful. Peces considerades com a òperes electròniques, a les quals arriba gairebé cada una als 25-30 minuts de durada, i sobretot l'última, la qual en dura 50. Impressionant l'obra de Klaus Schulze, el nostre protagonista d'avui. Dins del monotrònic, gran compositor de la música electrònica.

Esgotant el seu segon treball de Klaus Schulze, Zyborg, amb temes tan destacables, els quals aquests estem repassant a través de la teva sintonia, amiga. Klaus Schulze, un referent de la música electrònica, del krautrock dels 60 i 70, evolucionant cap a la música electrònica més d'avantguarda. Klaus Schulze, el protagonista del Monotrónic.

Els concerts de Klaus Schulze es basen en composicions originals que s'enregistraven en viu i posteriorment eren editats com a àlbums en solitari. Cap a ja l'any 2005 va començar un intens programa de reedició dels discos de Schulze en format CD, incloent a més les gravacions originals, nombrós material addicional com cançons extres, discos addicionals o DVDs. Aquesta tasca ha sigut publicada pel segell discogràfic Revisited Records, una divisió de l'empresa alemanya Inside Out Music One, a la qual han sigut distribuïts per SPB-.

Repassant l'obra de Klaus Schulze dins del seu àlbum Zeyborg, el qual va ser la seva segona obra discogràfica en solitari, eh? Temes mítics com aquest... Neuronen Gensenhang.

Klaus Schulz, el protagonista de Monotrónic d'avui. Recordeu que totes aquestes melodies que les quals esteu sentint són dels anys 70. Que Klaus Schulz és un referent del krautrock alemany d'aquella època i que mentre Tangerine Dream seguia el seu camí, Axel Tempel i molts més, Klaus Schulz anava fent la seva, evolucionant dins del món de la música electrònica amb aquesta màgia de melodies, recordem totes elles analògiques. Concerts especials, els quals realitzava Klaus Schulz, Cyborg.

Bad Beautiful. Escoltant l'últim tall d'aquest tastet que estem realitzant a la primera època de Klaus Schulze fins a mitjans dels 70, amb una gran i extensa discografia a la qual seria impossible encabir-la i repassar-la tota, perquè no acabaríem mai. I molta d'ella també és impossible de localitzar o de trobar. Molta informació també està en alemany. Doncs el nostre objectiu d'avui és fer un petit primer tastet, primer episodi de Klaus Schulze, un tastet dels seus èxits més destacats en la seva primera època.

Autèntica música de Planetari. L'autèntica Cosmic Music. Anomenada despectivament Krautrock. Alemany dels anys 60. I seguim avançant amb més temes musicals i amb més obra de Klaus Schulze. Ens arriba Black Dance, el seu tercer àlbum en solitari, a l'any 1974.

La majoria de les generalitats de la música rock s'han construït usant com a concepte una base clarament metafísica, una exploració de la humanitat en els seus diversos àmbits, des d'una perspectiva històrica, com Faust, interna, com Rock Bottom a White, i fins i tot abstracta i metafòrica, com Not Available the Residents and Pound Hearts. No fou, sinó fins a l'any 1972, que la humanitat tingué que esperar per aquella obra mestra que explorava des d'una visió còsmica, externa i encara semblant il·lògica, una missió a la qual nosaltres quedem reduïts al res davant l'infinit espai espacial. El que Klaus Schulze va crear és una nova manera d'explorar el tot, la música còsmica. Bàsicament té una columna vertebral en les composicions per òrgan de Bach, fusionat amb l'Space Rock de Pink Floyd i l'atmosfera gòtica de King Crimson. L'exploració metafísica de l'interior de White i John Coltrane. A més, Schulze es converteix en un veritable màgic. Un màgic negre, fusionant diversos tipus d'ingredients obscurs, críptics i nocturns per aconseguir una muralla sonora on tots aquests elements aconsegueixen una unitat perfecta. És aquesta muralla sonora la que emula el seu gran tema de l'univers i de l'infinit, de la universitat, de la humanitat reduïda a un simple succés entre milions. Encara si s'explora una mica més, s'aconsegueix descobrir que potser és el que es redueix la humanitat al res, sinó que existís una metàfora entre l'univers i l'interior de l'ésser humà. És a dir, una visió que supera la metafísica.

De què treballa Klaus Schulze? Arribarien molts més artistes, els quals s'anirien inspirant amb ell. Es començarien a fer les mítiques performances i raves. I l'art es barrejaria amb el sentiment musical. Una màgia especial a la qual va crear Klaus Schulze.

Klaus Schulze, fantàstic, mega intèrpret i compositor de temes musicals i amb una gran i extensa discografia referent de la krautrock alemany dels anys 60 i 70 i anar evolucionant cap a la música electrònica, el New Age, el rock especial, el trance, des de l'Escola de Berlín, música electrònica. Arribem ja avançant cap al seu quart àlbum, Picture Music, el 1975. Recordeu que estem escoltant el bé millor de la seva obra. Una selecció, un tastet, dins d'aquesta primera part, aquest primer cicle de Klaus Schulze, Picture Music.

Recordem aquest fantàstic músic el qual va conèixer, va començar doncs, a experimentar i a realitzar la seva obra el 1969 i encara està en actiu en dia d'avui, el qual ha anat evolucionant al llarg dels camins de la música electrònica. Tastarem ara Time Wind, també el 1975.

Escoltant aquest cinquè treball de Klaus Schulze, recordem que aquella època, a l'època del Time Wine de Klaus Schulze, també sonaven temes d'Edgar Froese, Tangerine Dream, Mike Oldfield, Isao Tomita, Vangelis, Steve Hillage, entre d'altres. Si Edgar Froese va seguir a la seva amb Tangerine Dream, Klaus Schulze es va centrar més en la seva carrera en solitari després, doncs, de Tangerine Dream, el qual ja hem anat repassant en anteriors programes. Time Wind.

Un compacte original a la qual conforma dues peces. La primera titulada By Red Threaton, a la qual dura mitja hora. I la segona, que també amb una duració similar, si fa no fa, One Fried, 1883.

Heimwind, una fantàstica obra, una obra mestra de Klaus Schulze, amb dues peces. Ara jo recomano que agafeu aquests àlbums i els escolteu sencers, perquè són realment hipnòtics i et traslladen, et transporten a viatjar a través de les melodies musicals de Klaus Schulze.

I arribem ja per acabar aquest primer monogràfic de Klaus Schulze a l'any 1976, Moondown, The Original Master. Un àlbum que l'obria amb aquest tema Floating, una peça que dura uns 27 minuts aproximadament, eh? I encara et comptava amb temes com Mindfizer o Suplement.

Gran estrets. I resumint moltíssim, aquesta seria, doncs, l'obra de Klaus Schulze en els seus inicis, en solitari, esclar. Recordeu, doncs, que també havia format part i havia participat en diversos àlbums de Tangerine Dream, Ashra Temple, Cypher, The Cosmic Jokers i produccions juntament amb altres artistes com, per exemple, Manuel Goshing, al qual ja n'hem parlat anteriorment. Tot un clàssic, Klaus Schulze, el protagonista de Monotrònic d'avui, el qual esperem que us hagi agradat i seguirem estant pendents de molt més en els pròxims episodis del Monotrònic. De la mà d'un servidor, Jaume Sens, un plaer d'haver-vos acompanyat al llarg d'aquesta estona de ràdio, aquest viatge a través de la història de la música electrònica. Ho deixem amb l'obra de Klaus Schulze i el seu Moondown. Que vagi de gust. Siau!

Ya ha llegado, ya está aquí. Permitidme que os invite a subir.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions. Ei, Coco, gràcies per tornar a la ràdio. La teva vella amiga de sempre. La que mai t'ha posat les banyes. La que sempre t'ha acompanyat. La que més música t'ha regalat. La que t'ha fet riure. La que et manté informat. La que t'ha convidat a jugar. La que et fa somiar en cara i en colors. La que sempre ha estat al teu costat. En alguns dels millors i també dels més fumuts moments de la teva vida. Fa molts anys, Freddie Mercury, al capdavant de Queen, deia en una cançó anomenada Radio Gaga: em sento sol i veig el teu llum, la meva única amiga en nits d'adolescència, i tot el que necessitava saber ho escoltava a la meva ràdio. Els vas donar totes aquelles estrelles d'abans, amb guerres de mons invaïts per Mart. Els vas fer riure, els vas fer plorar, ens vas fer sentir que era possible volar. Així que no et converteixis en un soroll de fons, un fons per les noies i els nois que simplement no saben o no els importa i protesten quan tu no hi ets. Ràdio. Vas tenir el teu temps. Vas tenir el poder. Però encara has de donar el millor de tu, ràdio. Ara tot el que sentim és Ràdio Gaga, Ràdio Gugu, Ràdio Gaga. Tot el que sentim és ràdio bla bla bla bla bla. Ràdio, què hi ha de nou? Ràdio, hi ha algú que encara t'estima. Mirem els programes, mirem les estrelles, en vídeos durant hores i hores. Quasi no necessitem les nostres oïdes. Com canvia la música amb els anys? Esperem que no te'n vagis mai, vella amiga. Com totes les coses bones, depenem de tu. Així que queda't, perquè et trobaríem a faltar quan ens cansem de tot el visual. Radio. Vas tenir el teu temps, vas tenir el poder. Encara has de donar el millor de tu.

ja fa bastants anys. Freddie Mercury, el cap de banda, la reina de Queen, ho va veure clar. Ja no era el mateix. Què t'estava passant, ràdio? Què t'està passant encara, ràdio? A veure si t'espaviles. Que quan no teníem ordinadors, quan no teníem tantes facilitats tecnològiques com ara, hi havia molta més imaginació, molta més creativitat i moltes més orelletes enganxades a l'altaveu de la seva ràdio. Ara pots escoltar-nos amb auriculars, pel carrer, a través del teu mòbil, de la tele, de la TDT, per internet a tot el món, en directe, en diferit, per la FM. En aquesta ràdio, que és com la d'abans, la del cocodril, aquella ràdio que tant t'agradava, nosaltres la seguim fent exactament igual. Aquí gairebé no intervenen els ordinadors. Només en certes ocasions en què ara ja resulten imprescindibles per poder arribar fins a vosaltres. Perquè ells fan que algunes plantilles s'aprimin, fan que algunes persones, que alguns professionals de la ràdio, tècnics o locutors, s'hagin quedat sense feina perquè així, mentre l'antena continua sonant, no es queda en silenci, hi ha un ordinador programat, encara que a vegades falla i falla bastant, que t'envia el nostre senyal. Molt sovint és així, i si no fos així no podríem arribar fins a tu. Aquests són records de tota una història. Amb una estoneta en la que em permeto compartir amb tu algunes de les meves cançons més especials i també les d'alguns dels nostres convidats. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no? Amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. De tant en tant ho recordem, perquè ens consta que cada vegada hi ha més joves que volen recuperar cultureta musical i també sintonitzen el programa. La cançó era Words, paraules. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. Si és així, digue-ho als teus amics. Jo t'explico les coses perquè... perquè som amics, perquè som còmplices. De tant en tant, quan puc, de nit, capto una potent emissora que emet des de Londres per l'ona mitjana, els 1548. Allà té molt d'èxit i surt també per FM i per internet, però no es pot sentir aquí per internet per qüestió de drets d'autor. I aquesta senyal d'ona mitjana, tot i que Londres està molt lluny, arriba més o menys bé, amb una mica de fading, amb aquell efecte de que l'ona se'n va. Però després torna. És qüestió de tenir una mica de paciència. Escoltes les cançons diferents. És clar, perquè a vegades se'n va l'ona i després torna. Però en àmplies zones de Catalunya, només de nit, de dia, és impossible. Arriba bastant bé. I a vegades quan anem de bolos o quan estem de viatge, de nit, la posem per recordar els nostres orígens, quan la FM era pràcticament experimental i tots majoritàriament escoltàvem l'ona mitja i, sobretot, escoltàvem la nostra música per l'ona mitja, que per les seves característiques tècniques retalla algunes freqüències i, en fi, les cançons sonen una mica diferents, tot i que l'ona mitjana, pràcticament en desús i amb molt poca audiència en general, almenys en aquest país, i amb altres d'Europa que estan tancant, que estan desapareixent moltes emissores d'ona mitjana, doncs arriba molt més lluny que la FM amb un sol centre emissor, no? L'altra matinada, tornant d'un bolo cocodril, aquests companys anglesos de l'emissora Gold em van recordar aquesta preciositat.

King of Hearts eren els Herman Hermits de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? Ah.

la veu de David Gates, el líder del grup Brett. Sí, sí, l'hem punxat, com fem molt sovint, directament des d'un vinil que es deia Guitar Man del 1973. Meravellosos discos de vinil, aquells que es deixen acariciar. Els que ens van ensenyar a estimar la música. Els que ara s'estan revifant. En realitat, per molts professionals i per molts bons aficionats, no havien desaparegut mai. Però ara, ara en qüestió de música, dels diferents formats, l'únic que està pujant és el de vinils. És clar que la seva venda encara és mínima comparada amb altres coses, però en alguns llocs ja supera la venda dels CDs, aquells que ens van assegurar que no es ratllaven mai. Mentira, com deia el Palomino a la tele. Mentira. Qui ens ho anava a dir fa uns quants anys que ara ens comunicaríem per WhatsApp, per correu electrònic, que ens veuríem les cares al trucar-nos per telèfon, que a casa podríem captar 200 canals de televisió, quan aquí durant molts anys només en teníem un i mig, oi? I en blanc i negre. Qui ens ho anava a dir? Sovint a la vida et passen coses que mai... mai t'haguessis pogut imaginar. Per això és apassionant. Per això és fantàstic que encara ens quedi tota aquella música. García Márquez deia: "Debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán. Que aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad".

Aquestes són algunes de les meves cançons més especials. Estic encantat de compartir-les amb tu. Em sento privilegiat de poder fer el treball que més m'agrada, que és fer ràdio, i dins de la ràdio fer el programa en el que em trobo més a gust, on m'ho passo millor. Gràcies, de veritat, per compartir sentiments, emocions, bones vibracions. Darrere de cada cançó tots tenim, de cada cançó especial sobretot, tots tenim alguna vivència. No estava preparat, no estava previst, però a propet de la nostra orelleta sempre hi havia alguna sonant en algun dels moments més importants, més feliços o no. Per això a vegades volem comprovar que algunes cançons ja no ens poden fer pupa. I parlant de pupa, algunes d'aquestes cançons em recorden sobretot els meus primers anys de ràdio en directe. Com aquesta que hem escoltat dels Eagles, o com una de Rod Stewart, que va ser de les primeres que jo vaig poder escollir per ràdio. Des de Radio Club 25, i sota la línia musical que ens havia marcat el mestre Josep Maria Francino, devia córrer en 1979, quan després d'uns dies seleccionant-me a ell la música que jo havia de posar perquè veiés de què anava la filosofia de l'emissora, que anava de música de qualitat, em va donar llibertat. I un d'aquells primers dies en els que disposava de 2 hores per posar la música que a mi més m'agradava, va arribar a les meves mans una novetat de Rod Stewart. Jo vaig descobrir aquesta cançó per aquesta versió. Jo no sabia aleshores que era una versió de Rod Stewart. Més tard, com que em va agradar, vaig investigar i... Abans tot costava molt més d'investigar perquè hem de recordar als més joves que no existia internet, ni Google, ni res de tot això. No teníem gairebé res. Però sentíem autèntica passió per l'ofici. Després vaig saber que era una cançó original de Cat Stevens, aquesta que esteu sentint. I va ser una de les poques vegades que em va agradar més. Mira que m'agraden moltes cançons de Cat Stevens, però va ser una de les poques ocasions en les que em va agradar més la versió que l'original. Parlàvem de pupa. La cançó es diu The First Cut is the Deepest. Aquí es va dir: el primer corte es el más profundo.

0: l'inconfusible veu del vell amic Rod Stewart. Abans de ser famós va viure i treballar a Eivissa. Va fer d'enterramorts. The First Cast is the Deepest. Original de Cat Stevens. El primer tall és el més profund. I segurament serà així, oi? Cocodril, cocodrila.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mallà.

En uns temps en què el consum cultural accelerat fa que quasi totes les cançons siguin escombrades de la memòria en poc temps i no passin ni tan sols el bagul dels records, la música dels cocodrils és encara plenament viva i actual per un gran nombre de bons afeccionats. La música dels cocodrils és a les antípodes de la cançó cigarreta, que un cop ha estat consumida és llançada i oblidada per sempre més. Aquí intentem congelar el temps i els bons records. Al cap i a la fi, som memòria. Sense memòria no hi ha existència. Jo sé que molts de vosaltres escolteu el programa mentre conduïu, mentre treballeu, mentre feu coses a casa, però de tant en tant, si podeu, programeu la vostra atapeïda agenda no fer absolutament res. Us anirà bé. Ja sé que teniu moltes coses a fer, però penseu-hi. De tant en tant, de tal hora a tal altra, i si pot ser, amb un artilugi on soni el nostre programa, ara ja no es pot dir amb una ràdio a prop, perquè la ràdio sona per molts llocs diferents. Perd el temps tranquil·lament, dolçament. Retroba't amb el teu passat i amb tu mateix. Reconcilia't amb ell. Recordes el temps de les cintes de casset? De quan la butxaca era tan jove com tu i no t'arribava per comprar tots els discos que t'agradaven i esperaves la teva cançó preferida per la ràdio i per poder-la gravar de la ràdio. Aquests punyeteros locutors que moltes vegades parlaven a sobre i no te la deixaven sentir sencera o gravar sencera. És el que volien les companyies de discos, que no les tinguéssiu senceres perquè acabeu finalment comprant el disc. Però ara gairebé ja ni queden companyies de discos. Com han canviat les coses? I no totes són positives, sens dubte que no. Jo recordo especialment alguns amics i amigues per les cintes que em van regalar. Sí, perquè llavors, quan algun amic aconseguia fer una selecció musical pròpia que li agradava i tal, et feia una còpia i et regalava la cinta. Escolta-te-la al cotxe i tal. Jo recordo, per exemple, una companya de ràdio que es va encarregar durant molt temps, diverses temporades, de la producció del programa que jo feia abans del Cocodril, que es deia Els Malla Musicals, i que va estar en antena 10 anys, del 83 al 93. L'Imma, que, com diem, va regalar una cinta. Mira, aquesta l'he gravat jo amb uns discos que m'ha deixat una amiga i tal. I era fantàstic. Encara tinc la cinta. El que no tinc ja és el contacte de l'Imma. No sé, Imma, on t'has amagat, perquè no et trobo ni al Facebook. M'agradaria saber de tu, m'agradaria saber com t'ha anat la vida i si has aconseguit tots aquells somnis que tenies quan molt joveneta m'ajudaves a fer el programa a l'estimada Cadena 13. A la teva cinta encara hi ha cosetes que sento sovint, com aquesta de Phil Collins.

el saxo, que sempre ens inspira tantes coses agradables, eh? El vell amic Phil Collins i en directe One More Night. Per si estàs escoltant, un petó, Imma. I aquesta és la veu prodigiosa de la meva amiga Laura Simó.

0: i al piano el mestre Francesc Borrull. I en el pensament de tots, és clar, Joan Manuel Serrat. Però, Laura, m'agradaria molt compartir una cançó que hagi resultat realment especial a la teva vida. Quina podria ser?
1: Doncs mira, te'n diré una, que encara que no és una cosa allò de oh, és que em vaig enamorar, o és que és una mica trista la història, però jo hi ha una cançó que m'agrada molt, que és del Michel Legrand, i que es diu How do you keep the music playing? Com deixes que la música, com fas que la música segueixi sonant? Era la cançó preferida d'una cosina meva, d'aquí de Barcelona. Sempre em deia, per què no la cantes? I no havia manera de treure-la. I la veritat és que la primera vegada que la vaig cantar al seu funeral, perquè és... Sí, és una història trista, però la meva cosina sempre la recorda i aquesta cançó sempre... Es van lligades, saps? I és una cançó magnífica. I l'adoro, aquesta cançó.
0: Tot seguit l'escoltem i la compartim, però primer, tu podries cantar una miqueta així, a capella?
1: Sí, de la peça? A veure,
0: sí?
1: A veure.
0: La recordes?
1: Sí, home, i tant.
0: És que a tu se't poden demanar aquestes coses.
1: Bueno,
0: perquè
1: home,
0: tu pots.
1: No, espera, que tusso. A veure...

0: 1975 feia poc que havia començat la tardor, però ja s'estava manifestant de manera notòria. Aquell matí de diumenge, com sempre, estava escoltant el mestre Luis Arribas Castro, somiant en poder fer algun dia el que ell estava fent, un dels meus grans referents. I ell estava preguntant, recordant aquell bolero de l'Antonio Machín, de lo que pudo haber sido y no fue, en què treballava la gent que l'estava escoltant i en què li hagués agradat treballar. Jo llavors ja feia temps que col·laborava amb algunes emissores de ràdio, però treballava en una oficina per pagar-me la meva feina a la ràdio. És a dir, que no tan sols no cobràvem a la ràdio, sinó que llavors els que començàvem, la ràdio ens costava diners. Havíem de posar la gravadora, les cintes, les piles, el quilometratge, els bitllets de tren, de metro, d'autobús, en fi, tot, oi? I vaig trucar. I li vaig dir això: miri, jo treballo en una oficina, però no m'interessa el més mínim. Jo això només ho faig perquè algun dia vull, com vostè, fer ràdio en directe. I ell em va dir: passa per aquí i així veuràs com fem el programa. I a més, et regalaré un disc per haver participat, per haver trucat. El disc era, llavors, acabava de sortir. Era d'un grup gairebé desconegut, que només va tenir una certa repercussió amb la cançó que portava aquell disc, petit single que em va regalar Don Pollo, Luis Arribas Castro, del grup Kincaid, 10 sueños por un penique. No perdis la sintonia. Cocodril. When we were children, we played in your backyard.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, cocodrilo? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Benvingut al club. Et ve de gust compartir una hora amb meravelloses cançons oblidades i convidats molt coneguts, com el company radiofonista Jordi Basté. Sí.
2: Quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Jo te'n diré dues.

0: dues. Jo te'n diré dues que em porten molt bons records. És cert que les cançons, hi ha cançons que les has d'anar, jo crec que és... tinc una teoria sobre el tema de la música, que jo crec que les has d'anar guardant i de tant en tant rescatant-les amb el temps. No deixar-les que es gastin. Quan veus que comencen a estar una mica ja en pozo, deixar-les i al cap d'uns anys recuperar-les.
1: És un bon consell, aquest.
0: Sí, sí. A mi, per exemple, perquè em proposa un gran record d'una època més juvenívola i d'algun concert que vaig anar a veure, el Tom Waits. Una cançó que es diu Foreign Affairs, que em sembla una meravella del Tom Waits, que em sembla meravellosa.

0: La veu inconfusible d'en Tom Waits i Foreign Affair, una de les dues especials del company Jordi Basté. Quin és l'altre, Jordi?
1: I una altra cançó que guardo un molt bon record és perquè em recordo una època d'un estiu de la meva vida molt divertit, amb gent de ràdio més també, que ens ho vam passar molt bé. Una cançó molt tranquil·la que es diu All Photographs del Jim Capaldi, que és una meravella també, sí. Musicalment és perfecte, és una balada meravellosa. Vull dir que són dues de les cançons més importants de la meva vida.
2: Molt bon gust.
1: Bueno.
2: Sí, tu especialista en esports, ara sí. Amb un magazín, com li diuen ara això, Ràdio Contenidor?
1: Ràdio
2: la Ràdio Generalista.
1: Sí, Ràdio Generalista, bueno, sí.
2: Però podries fer un programa musical, eh?
1: Bueno, sempre m'ha agradat molt la música.
2: Bueno, no t'hi fiquis, que prou competència tenim.
1: No, m'agrada molt la música, m'agrada molt la música.
2: Jordi,
1: sí.
2: Ha estat un plaer.
1: Un plaer, Albert, gràcies a tu. Sisplau, gràcies.

0: el fotògraf. No busquis gaire en el dial perquè serà difícil que trobis un altre programa on, per exemple, soni Jim Capaldi. I aquesta preciositat original del 1981. Una de les dues especials d'en Jordi Basté, l'altra era Foreign Affairs de Tom Waits. Has connectat amb el Coco. Ara ve una de les meves especials perquè va ser una de les que vaig presentar per primera vegada a la ràdio. Corria 1971, jo només tenia 13 anys, però algú se'n recorda d'això? Do you hear the tapping on the bars and prison ring true, sounding like a concert?
1: Recordes, Cocodril?

0: Bárbara, Je t'aime, era Logan. Recorda tota una història. Perquè la història... T'has parat a pensar, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint? Aquesta és música de cocodrils. Aquella que no té data de caducitat. La que estimula la teva memòria. La que et fa despertar alguns sentits que tenies una miquetona adormits últimament, eh? La que activa els teus sentits i la teva imaginació.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club.
0: Què diu el senyor Llongueres?
2: Oh, davant no, una no. Cançó que hagi estat especial per tu, que et recordi alguna cosa.
3: És que és una cançó dels anys 60, quan van sortir els Beatles. Uh-huh. I hi havia moltes cançons abans, però Beatles va ser la revolució. Beatles va ser la bona música que arribava a tothom, eh? Una qualitat, és com si... recordo que l'ambaixador, el marquès de Santa Cruz, ambaixador a Londres, d'Espanya a Londres, ens va rebre amb una gira que vam fer amb el Cebado i tal, i quan ens el secretari ens fa entrar en el despatx, sona la música dels Beatles. Jo vaig quedar parat perquè era un senyor gran de 70 i pico i tal, que es veia molt gran, cabell blanc, i vaig dir: senyor embajador, ¿usted escucha los Beatles? I em va dir, dice: Llongueras, los Beatles son los Beethoven de nuestro tiempo.
2: Quina clarividència que va tenir aquell home, eh?
3: Sí, efectivament. Sí, clar, I això parlo en el moment en què tothom comprava el disco, se'n venien milions.
2: Sí, però que et vull dir que ara s'ensenya els Beatles al col·legi com música clàssica amb els nanos.
3: Sí, exacte. Doncs a mi quan va sortir Imagine, ja vaig dir: aquesta és la meva música, perquè és el meu esperit. Imaginar que el món és diferent, imaginar que el món és millor. I amb tanta poesia com diu John Lennon, doncs és una música que a mi m'entendreix i em fa sentir emoció.
2: Moltes gràcies, Lluís, molta sort.
3: Ha sigut un plaer! Visca el club del cocodrilo!
2: Gràcies, maco.

Podràs pensar que sóc un somiador, però saps una cosa? No sóc l'únic. El temps és l'únic bé en què l'avarícia és honorable. Massa vell pel rock and roll. Massa jove per morir.

Rocket Man. Rocket Man. Corria 1972. Sí, long, long time. Fa tant i tant de temps de quasi tot, oi? És la cançó especial per Boris Izaguirre, però podia haver estat una de les meves. M'agradava tant, però tant. M'agradava tant que encara m'agrada. Rocket Man. Em transporta, sí, em fa viatjar. Ai, la revisió dels records i el fetichisme simbòlic de les cançons i també dels objectes. Un objecte tan entranyable com un disc de vinil petit que ara mateix girarà novament a 45 revolucions per minut.

El mític Inagada de vida de la papallona de ferro Iron Butterfly, en la seva versió resumida, que es va fer perquè fos una mica més fàcil programar-la per la ràdio, perquè, esclar, es van atrevir a finals dels anys 60 a publicar un tema que durava tota una cara d'un long play, d'un vinil, un meravellós vinil d'aquells que giraven a 33 revolucions per minut, és a dir, que la peça durava més d'un quart d'hora. Això sí, anava perfecte quan ningú volia fer de discjòquei en aquelles festes particulars. És que els més joves, que ens consta que són cada vegada més els que segueixen aquest programa per fer una micatona de cultureta musical, haurien de tenir en compte que llavors es necessitava una persona humana que posés música en directe i les durades de les cançons eren limitades, s'havia de canviar el disc. Sí, ja existien les cintes magnetofòniques domèstiques de casset. No sonaven tan bé i a més, pregravar una sessió era una cosa que només se'ns havia acudit com una emergència, quan algun dia faltaven discos o faltava el disc jockey. Sí, a les ràdios i a les discoteques disposaven de cintes magnetofòniques grans, les de Redbox, les professionals, que a velocitat lenta podien donar una autonomia màxima de 2 hores. Clar, tot això sembla ciència-ficció o sembla, senzillament, una història de la prehistòria. Potser no fa pas tant perquè la teva memòria ho recordes perfectament, com si hagués passat la setmana passada. Ja, però és que si et poses a fer números, el que jo et deia, fa tant de temps de quasi tot. La teva memòria emocional pot fer tornar sentiments que ja havies experimentat. Cocodrils i cocodriles, disfrutin i vegin moltes coses. Que el futur avança 60 minuts per hora.

Silence is golden. El silenci és or. Però el silenci és l'antiràdio i la ràdio per nosaltres és el més apassionant dels mitjans de comunicació. Cançons vinculades a situacions personals viscudes només per tu i per tant irreversibles.

Impresionant. Espectacular. Seductor. La història d'un home afortunat, Lucky Man, feta per tres homes grans. Emerson, Lake, and Palmer. Ai, pot semblar que alguns sentiments estiguin més enllà de tot record, però de cop i volta, tot passejant per el dial com per casualitat ensopegues una emissora de ràdio, un programa, i sona una música, una cançó, i tens una suggestió, un pensament, una foto com una diapo, I ràpidament aquells sentiments tornen a tu i els sents vigorosos.

0: una de les primeres gravacions del nostre admirat Franco Battiato. Escalo a grado. Del 82. Aquesta horeta del cocodril amb meravelloses cançons oblidades i convidats molt coneguts té el luxe de presentar-vos també a Montserrat Caballé.
1: M'agradaria saber de totes les cançons que ha interpretat o de totes les que ha escoltat a la seva vida, que deuen ser moltíssimes, si hi ha alguna cançó que es pugui considerar especial per algun motiu especial. Una cançó que puguem dir que és la cançó de la seva vida.
2: Bueno, la cançó de la meva vida és molt diferent, però una cançó que recordo molt especial és That's Entertainment, que vaig cantar amb en Frank Sinatra fa molts anys a Nova York.
1: Ens pot entrar una mica en detall, sisplau, d'aquella ocasió?
2: Era un benèfic per a l'Hospital del Càncer, i vam fer en el Radio City Hall, i va ser molt estupendo cantar amb ell.
0: Home, doncs ja m'ho imagino, Montserrat Caballé, Frank Sinatra. El 1974 es va fer una pel·li amb aquest títol, pensada només per televisió, en motiu dels 50 anys de la Metro Goldwyn Mayer, on es recollien els millors fragments de les pel·lis musicals de la marca del Lleó. Quan un executiu la va veure acabada, va quedar tan entusiasmat amb el producte que va decidir que no seria només per televisió, sinó que s'exhibiria en cinemes. I va tenir tant d'èxit que es va fer una segona i també una tercera part. Per exemple, escoltem Frank Sinatra amb Gene Kelly amb New York, New York del 1949.

bíceps, els d'aquests que aneu al gimnàs, eh? Doncs res, salutacions cordials de Jordi Casas, que va començar presentant House als anys 80 i va continuar als anys 90 també

està a punt de sortir de festa o a casa o treballant o en qualsevol situació, per exemple, conduint el seu vehicle. Molt bé, doncs res, com és evident,

que és exclusiu. Abans sí, quan anava tot en vinil o amb CD, sí que era exclusiu perquè ho tenies físicament i ningú més ho tenia. Però avui dia, encara que sigui exclusiu, hi ha tanta música que és un mar per nedar amb cros, esquena, braça, amb tots els estils. Molt bé, salutacions a aquests i aquelles que m'esteu escoltant des d'un altaveu intel·ligent, o bé, per exemple, en línia online, o bé a través del podcast de Spotify, que a vegades va una mica encallat, i els millors, iVoox i Apple Podcast. També saludem els que ens escolteu i les que ens escolteu a través del sistema tradicional que és la FM.

daurada. Avui encetarem el Jordi Casas House amb temes que no els posaré sencers, els primers. Són promos que em passen i us poden agradar. O ara mateix, mira, fer el vermut, eh? Que no estigui remenat i amb una oliveta.

Tailàndia, on a Phuket hi ha el Cafè del Mar, o a Bangkok hi ha mil i un locals on posen house i música electrònica, o fan festes del Ministry of Sound. Molt bé! Era Empatia, Orient, Jabbex, i ara una mica de

A veure, Casas, no em malinterpretis, eh? M'encanta el teu programa, sobretot quan s'acaba.

0: Is anyone else feeling anxious?
1: Jordi Casas House.
2: Si vols agafar una turca, vés a Istanbul, però no condueixis, que et portin.
0: Is anyone else?
2: Jordi Casas House.

0: Molt bé, senyor Jordi Casas, Taus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

dels 90. Per cert, si em voleu contactar, ho podeu fer a través d'Instagram, el meu nom d'usuari, Jordi Casas G.

Una cançó samplejada d'un tema molt i molt antic, com heu pogut comprovar, és la Dub Mix de Lucky and Simba amb Samba Disco. I ara molta atenció a la cançó de la trompeta. Federico Scavo, en grosso,

O sea, ara Mike de posar a escoltar House o què? No penso fer-ho cases, literal. Em fa una mandra increïble.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Si ets els que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs. Vinga, va. Som-hi. Comencem avui amb els clàssics Earth, Wind & Fire i aquesta clàssica de la seva discografia, el Boogie Wonderland. És la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local.

Així hem començat a deslligar avui el nostre sac amb aquesta clàssica dels clàssics, Earth, Wind & Fire. Era el Boogie Wonderland, i del Boogie Wonderland doncs ens anem al so de Simply Red. It's Only Love és una d'aquelles que ens va deixar a la dècada dels 80 i que avui ens ve de gust recuperar.

0: It's Only Love és un d'aquells grans treballs que ens va deixar a Simply Red i que avui ens ha vingut molt de gust en recuperar-lo aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons, la música al teu estil.
0: També ens ve molt de gust recuperar aquest Change de Cheer for Fears. Continuem plegats a la dècada dels 80 i pràcticament ja 90.

Els Tears for Fears, que també, entre altres coses, ens van deixar aquest Change, aquell Woman in Chains i el One to Rule the World, però avui ens ha agradat doncs recuperar aquest Change, igual que ens ha vingut molt de gust recuperar el Don't You de Simple Minds.

0: I tant que sí, que aquesta l'has brincada, l'has cantada més d'una vegada. I si no és així, doncs mira, avui has tingut l'oportunitat.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, va, que anem ja ara sí directes al nostre remei. Fins ara ha sigut així una mica de placebo, però ara sí, música també de la nostra Billy Joel, My Life.

Aquest My Life, que té un bon grapat d'anys, però que sona molt bé i se'ns posa molt bé. La coneixes molt bé. Aquesta era d'en Billy Joel. Més cap aquí, eh? Ara ens anem cap a l'any 1989, àlbum de Tunnel of Love. Segurament ja saps de què és. El Boss. I el Boss aquí ens va recollir grans temes, entre ells aquest

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta El Sac de Sons, la música al nostre estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, fa un moment estàvem a l'any 1989 amb el Bruce Springsteen i aquell àlbum, el The Tunnel of Love. Doncs ara avancem uns quants anys més, no gaires més, ens anem cap a ben bé als principis dels 2000. El Bon Jovi ens deixava també molt bones vibracions i ens ajudava i encara ens ajuda a desmelenar-nos. Say Isn't So.

Doncs ha acabat dient-ho ell ja també. Al final, Say It So és el so, és la, aquest tamarro que s'incluïa a l'àlbum Crash de principis dels 2000 d'en Bon Jovi. Nosaltres aquí al Sac de Sons no deixem encara el guitarrero i ens hi anem, però amb so de proximitat. Any 1994, retornaven després d'una petita pausa amb Pep Sala i el Carles, i tornaven amb aquell Junts de nou per primer cop, i aquí s'incluïa aquest gran El Futur és a les teves mans, noi.

0: una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
1: No deixis que t'enganyi. Sex and drugs and rock and roll.
3: Seguim aquí al sac, cuinant la nostra recepta musical. Hem tingut ja una mica de tot. I li falta, doncs, potser el so de les Bangles. Aquestes noies, encapçalada per la Susanna Hobbs, que va néixer, doncs, una mica així, diríem, de forma curiosa. La Susanna buscava noies per muntar un grup i tot el que anava trobant, doncs, no li es queia massa. Al final va posar un anunci dient que es buscaven noies maques, no ben bé així textualment, però realment era així. Buscava noies amb un perfil físic determinat, maques, podíem dir d'una altra manera, però així, perquè vull fer un grup i, vaja, em va trobar dues i el que va començar sent una anècdota es va cobrir de grans èxits, entre altres, aquest In Your Room.

Intensitat musical, la de les Bangles. Aquest era el In Your Room, però no deixem enrere la intensitat musical perquè li obrim la porta a Belinda Carlisle, algo que se'n deia We Want the Same Thing. Hey!

0: We Want the Same Thing. Això sonava a dècada dels 90, la protagonista musical, la Belinda Carlisle.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de Sons, la màgia de la música.
0: Doncs no deixem la intensitat musical ni descabellar-nos, perquè ara ens descabellarem amb la Creedence Clearwater Revival. Hey, tonight!

Rock and roll d'aquell dels 70, eh? La Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. I ens tornem a bellugar de dècades. Anem cap a principis dels 80 amb els Men at Work, Who Can It Be Now?

0: una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
1: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
2: Ho saps molt bé, que aquí al sac de sons no t'enganyem ni molt menys. Ara, arribat ja al final, ens toca plegar veles, tocar el dos, tancar la paradeta, digueu-li com vulgueu. Marxem amb el so de la Sheryl Crow. If It Makes You Happy és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

de Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, benvolgudes amigues i benvolguts amics, éssers vius als quals us agraïm un cop més que us mantingueu a l'escolta a l'altra banda de les zones hercianes i de l'espai cibernètic, els mitjans de difusió habituals d'aquest humil espai musical radiofònic. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada portant una mica de tot i d'un servidor davant del micròfon. Éssers vius que us convidem a acompanyar-nos en una nova edició especial en la qual les dones seran les úniques protagonistes. Iniciarem el viatge amb les noves cançons d'una jove amb ànima ucraïnesa. Tot seguit anirem a Mali amb el nou àlbum d'una ja més que consagrada artista. Després ens acostarem a Noruega per xalar amb les noves composicions d'una virtuosa del violí Hardanger. Continuarem en terres nòrdiques amb la música d'un jove trio folk format per una noruega, una danesa i una sueca. No ens desplaçarem massa lluny per anar a Finlàndia i xalar amb el nou disc d'una altra jove i talentosa violinista. Tornarem al continent africà amb una altra de les grans divas dels sons tradicionals de Mali. Per acabar, secció flamenca, tot acostant-nos a terres catalanes amb el nou i brillant treball d'una cantaora i bailaora nascuda a Santa Coloma de Gramenet. Comencem, doncs, tot escoltant algunes peces del disc Ukrainian Soul, nova obra de la jove i engrescadora cantant ucraïnesa Anna Danch, artista que parteix dels sons tradicionals de la seva terra i que els passa pels sedars de la música pop i l'electrònica per donar-li a la majoria de les seves cançons uns irresistibles aires de pista de ball. Encara no fa un any que la ucraïnesa Anna Danch ens va captivar amb el seu anterior treball i ara ens fa moure la carcanada de nou amb quatre magnífiques peces del disc Ukrainian Soul: Gorilla Sosna, Nesegalia Bodu, Roth Prajaite Holoplikonei i el clàssic Oi Uhayu.

com ens passa de tant en tant, les darreres setmanes ens ha arribat un munt de propostes musicals que podem agrupar temàticament, i és per això que aquesta edició número 926 la podem dedicar íntegrament a les dones. Anirem ara cap a Mali per gaudir amb massa el nou treball de l'encara jove però ja gran Fatoumata Diawara, compositora, guitarrista i cantant de carrera meteòrica que ja ha estat nominada en una ocasió per als Premis Grammy. Resident a Londres, Fatoumata Diawara ha fet història aquest any en convertir-se en la primera dona negra a signar una guitarra exclusiva amb Gibson Epiphone. Aquesta icònica guitarra feta a mida és un reconeixement a la seva profunda connexió amb l'instrument, la seva influència artística i el seu paper com a figura inspiradora, obrint el camí a noves generacions de músiques. La seva influència va més enllà del món musical. Fatoumata dirigeix la seva pròpia organització benèfica a Mali, la missió de la qual és proporcionar suport financer i fer que les arts i la música siguin accessibles als nens amb albinisme i discapacitats. Com és lògic, les seves cançons, d'allò més contemporànies, tenen també aquesta potent càrrega solidària i reivindicativa, com es pot comprovar amb les 5 peces fenomenals de Massa, el seu nou disc que escoltarem tot seguit i sense pausa, Diane, Mogo, Sigui, Farana i Dio.

Comencem ara un tour per terres nòrdiques amb altres tres propostes discogràfiques d'edició recent en les quals les dones són les protagonistes absolutes i que, a més, tenen un altre punt en comú, a part del gènere i el geogràfic, els violins. Slat Spell és el títol del nou àlbum en solitari de la gran violinista noruega Helga Myhr, artista de múltiples registres que en aquesta ocasió s'endinsa en les més pures tradicions. La majoria de nosaltres podem estar d'acord en que la música no és una competició. Tanmateix, el Campionat Nacional de Música i Dansa Folklòrica Noruega, el Landskapspleiken, ha estat un esdeveniment anual important des del seu inici l'any 1896. L'any passat, el jurat va considerar Helga Myhr com la millor violinista Hardanger de Noruega, després d'interpretar melodies de la seva vall natal, Hallingdal. Des que va publicar el seu debut en solitari, Nathan Bellersekut, el 2019, Myhr s'ha consolidat com una música flexible. Se sent a gust en entorns contemporanis i improvisats, així com en una infinitat d'expressions diferents arrelades en diverses tradicions noruegues. Slat Spell, el seu nou àlbum, ofereix la primera possibilitat d'escoltar Helga Myhr tocant exclusivament melodies tradicionals de Hallingdal, la música amb la qual va créixer i amb la qual ha estat treballant tota la seva vida musical. Us deixem amb quatre delícies instrumentals de la talentosa violinista noruega: Springer Etter Engebret Odegaard, Asle Strand, Egle Fisken i Skåren.

Anem ara amb la segona proposta femenina, nòrdica i amb violins, de les tres que avui us mostrarem. Tenim entre mans Decennium, exactament el temps transcorregut des de l'edició del primer àlbum del trio Fru Skagerrak, formació fundada l'any 2011 i on trobem una vella coneguda del programa, la danesa Maya Kjær Jacobsen, amb violins de diferents octaves i veus, la noruega Elis Wessel Hildrum amb violí, flautes i veus, i la sueca Anna Lindblad amb violí de 5 cordes i veus. Des dels seus inicis, el trio nòrdic Fru Skagerrak ha experimentat, partint des de la base dels sons tradicionals dels seus respectius països, amb nous formats que transporten la seva música de manera indiscutible al terreny del que molts anomenem folk contemporani, o sigui, creacions noves amb un innegable sabor a pura tradició. L'estreta interacció entre Maya, Elise i Anna i el seu so unificat s'han convertit en elements definitoris de la seva expressió. Amb Decennium, el seu nou treball, Fru Skagerrak analitza de prop les seves pròpies arrels musicals i els nous brots que han sorgit al llarg de més d'una dècada de col·laboració. L'àlbum captura l'essència del trio, energia impulsada pel ball, una relació lúdica amb el llenguatge i el fort vincle musical que ha evolucionat amb el temps. Us deixem amb quatre peces fenomenals del trio nòrdic: Dagnis, Kist i Kist, Ten Arsa Jingen i Matrosens Klagesang.

Abans de viatjar a d'altres territoris musicals, restarem encara una estona en contrades nòrdiques, ara des de Finlàndia amb Rautabuo, un treball discogràfic autoeditat el passat mes de maig per la virtuosa violinista Veera Kuisma, en el qual hi compta amb la col·laboració de diversos músics, també finlandesos, ben bregats en l'espai sonor del folk i del jazz contemporanis. La jove Kuisma, com moltes altres músiques del seu país, va iniciar la seva carrera professional mentre encara cursava el seu aprenentatge en l'Acadèmia Sibelius d'Helsinki, un dels centres docents més prestigiosos del planeta que contribueix des de l'any 1882 a nodrir amb artistes de qualitat superba tots els territoris estilístics finesos, una garantia de qualitat indiscutible que es fa palesa en el disc que tot seguit tastarem. Rautabuo, que significa flux de ferro, és l'obra que culmina aquest aprenentatge de Veera Kuisma original, nou composicions majoritàriament pròpies que transiten per un horitzó on la tradició és l'element ineludible, però on trobem traces d'altres gèneres que n'hi donen el seu caire d'obra de folk d'avantguarda. Us deixem uns minuts amb tres perles de Rautabuo, el nou i flamant treball de la finlandesa Veera Kuisma original, Hokopolska, Rautamaa i Minueti.

Seguim endavant en aquesta edició de Messenger número 926, estrictament femenina. Tornarem a visitar Mali, tot fent un tast de Tabolo Koura, el nou treball d'una de les grans divas de les músiques del prolífic, musicalment parlant, país del Sahel africà. La venerada Ma Damba torna al primer pla dels sons d'inspiració tradicional de Mali amb aquest nou disc, una declaració d'autoritat musical amb 10 cançons d'una de les veus que defineixen Mali, 4 dècades després d'una carrera que mai no ha flaquejat des del seu inici. Nascuda el 1965 en un dels llinatges griot més destacats de Bamako, Ma Damba porta el pes i el privilegi de la djelilla, l'art del griot, en tot el que fa. El seu pare, el difunt Djeli Baba Sissoko, era cap dels griots de la regió de Bamako, un home que va passar dècades transmetent les epopeies de l'imperi Mandinga a la Ràdio Nacional, acompanyat sempre del seu engoni. La seva tieta, Fanta Damba, és una de les Djeli Muso més cèlebres de Mali, així que Ma Damba té la responsabilitat de mantenir ben alt el llistó d'una nissaga de griots que ha marcat la història cultural de Mali des de fa moltes dècades, per no dir segles. Gaudirem durant una bona estona amb 4 peces fabuloses de Tabolo Koura, el nou àlbum de Ma Damba, Bakari Dian, Katakale, Simbo i Kulu Yamaye.

No sense colat per error l'indicatiu de la nostra secció flamenca. Ha sonat perquè aquest programa íntegrament femení conclourà amb el nou disc d'una sensacional compositora, cantaora i bailaora catalana nascuda a Santa Coloma de Gramenet, la cirereta del deliciós menú musical d'aquesta edició de Més enllà número 926. Tenim entre mans el disc Mientras Camino, editat el passat mes d'abril pels nostres amics del segell discogràfic mataroní Microscopi, una obra meravellosa de la ja consagrada Anna Brenes, que ens ocuparà fins a la conclusió del programa d'avui. Anna Brenes s'ha consolidat com una figura clau del flamenc actual, formada entre l'arrel familiar i l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, i reconeguda com a flamenca de l'any el 2019, que ha treballat amb artistes com Albert Pla, Chicuelo o La Tana, i ha actuat en escenaris com els dels festivals El Grec o Ciutat Flamenco de Barcelona. Paral·lelament desenvolupa projectes que connecten el flamenc amb altres llenguatges escènics i contemporanis. Tot i ser encara jove, com veieu, la cantaora de Santa Coloma de Gramenet ja s'ha llaurat un camí que l'ha de conduir a esdevenir una de les grans del gènere. Anem amb tres joies de Mientras Camino, el nou disc d'Anna Brenes, Nacimiento, Adolescencia i Juventud.

arriba el moment d'anar tancant la paradeta musical d'aquesta edició especial íntegrament femenina que conclou amb la presentació de Mientras Camino, el nou àlbum de la compositora, cantaora i bailaora catalana Anna Brenes. Es tracta d'un disc concebut com un viatge vital, una obra contínua, sense pauses, entre els cantes, que es desplega com un relat íntim i immersiu. Totes les peces han estat escrites i compostes per la mateixa Anna Brenes, que ha escollit cada palo en flamenc en funció de la seva relació amb les diferents etapes de la vida, des del naixement fins al dol. Sense recórrer la fusió i amb un profund respecte per la tradició, Mientras Camino ofereix una mirada contemporània i honesta. Poesia, crítica, fragilitat i força conviuen en un univers sonor, auster i càlid, el diàleg amb la guitarra de Toni Avellan. És un disc que parla del moviment constant, del que som, mentre canviem. Us deixem uns minuts amb altres quatre peces sensacionals d'Anna Brenes: Comunitat, Madurez, Espiritualitat i Duelo. Som sempre a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent!

0: Salta y Viu, amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit
0: 107.0
3: FM.
4: Este verano Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
4: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
0: Dia i de nit.
7: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Radio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Radio Cunit en majúscules o a la nostra web www.radiocunit.cat. A Radio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres a les 9:30 del matí a Radio Cunit.
8: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
2: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí.
9: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:45 del migdia.
9: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
10: Uf, quina calor.
2: Doncs escolta el ventilador.
10: Tots els dies a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
10: Amb Jaume Sens.
11: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
12: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
13: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
14: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
11: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
15: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
16: Soc Toni Camaro. I en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
15: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
17: Cocodril Club.
18: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
19: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
20: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit
0: 107.0
3: FM.
4: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.

0: de la Costa Daurada.
1: Dia i de nit.
0: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit. Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest programa Pregunta a l'Alcalde, que com cada dimecres hem pogut doncs, compartir amb tots vosaltres durant el llarg d'aquesta temporada. Avui, últim programa ja, abans de donar pas a la promoció estiuenca d'aquí de Ràdio Cunit. I és per això doncs, que tornem a recordar les vies de comunicació directes a totes les persones les quals vulguin aprofitar per fer doncs, qualsevol pregunta, consulta al nostre alcalde de Cunit, el qual ja tenim aquí en els nostres estudis. Recordem les vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
0: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18 977-67-49-18
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-67-49-18 977-67-49-18
2: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on, per cert, doncs, l'hem actualitzat. Ara hi ha intel·ligència artificial, la nostra web d'aquí de Ràdio Cunit. A més, podreu trobar els nostres podcasts també a través de les www.radiocunit.cat i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
2: I ara sí, doncs és moment de donar la benvinguda al nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes. Què tal estem? Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Una mica encostipats per els rotllos aquests dels aires acondicionats, però bueno,
2: molt bé.
4: A tope.
2: Perfecte, doncs si et sembla, entrem a matèria, que tenim bastantes consultes acumulades. Tenim, primer comencem, doncs, a l'altre costat del fil telefònic tenim a Jesús Pardo. Què tal estem? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Jaume. Què tal?
2: Des de quina zona ens truca?
5: Perdona?
2: Des de quina zona ens truca?
5: De Cantoni.
2: Perfecte, doncs endavant. Quan vulgui ja pot fer-li la pregunta a l'ostre alcalde.
5: Molt bé. Bon dia, senyor alcalde.
4: Bon dia.
5: A veure, jo li faré una pregunta que és molt manida i que segurament ja li han fet 40.000 vegades. Però clar, les preguntes que es fan 40.000 vegades i es contesten i avui no tenim solució, doncs home, em veig obligat a tornar-li a fer. Una cosa tan simple, no? Tan simple com és. Què passa amb les brosses, amb les basures? Què passa? O sigui, vam canviar el sistema i vam posar doncs, aquests cubells petits, que cada un tal, recollida directa, tot molt bonic, eh? Molt bonic i que segurament en funció de no sé quin paràmetre poden dir segurament des de l'alcaldia que ha sigut un èxit. I segurament, segurament, ara bé, el que per mi no és un èxit és veure totes les brosses, les bessures, els desperdicis de tot tipus, veure-les al carrer, al costat del botellero, de l'únic que ha quedat, que és el botellero. I això segueix igual. I clar, i molt em temo que quan arribi l'estiu com tal, juliol i agost, que vindrà molta gent de fora, encara estarà pitjor. Llavors jo dic, és que la gent, poden dir, no? La gent, és que quin poc civisme. No, no, si és que no m'interessa si tenen o no civisme. La solució l'ha de donar l'Ajuntament. Tinguin o no civisme les persones que llencen les bosses. O sigui, s'ha de trobar una solució. El que no pot ser és que passi de quan en quan el camió i retiri aquestes bosses que no s'han pogut o no han volgut llançar-les on toca. O bé que passin els jabalís, com l'altre dia al carrer, a la Serra de davant, doncs hi havia 3 o 4 jabalís menjant-se les basures. La pregunta és molt simple. senyor alcalde, trobarem la solució sense l'excusa de que la gent no té civisme. La solució l'ha de donar a l'Ajuntament. Com? El problema el teniu vostès, el tenen vostès. Aquesta és la pregunta. Gràcies.
4: Moltes gràcies per trucar. El problema el tenim tots, el problema, perquè al final el que fan és embrutar el poble i el poble és de tots, no? Vostè em diu que és de la zona de Cantoni, no?
5: Sí.
4: Vale, Cantoni és una de les zones on ens hem trobat més aquesta problemàtica, la que comenta vostè. I aquí s'ajunten diferents variables, i la solució no és fàcil, encara que a vostè li pugui semblar que la solució és fàcil. Solucionar els problemes es fa amb gestió i es fa amb sensibilitat i es fa amb diners. I la gent ha de saber que si no fas bé el que et toca fer, doncs tot això té uns costos. Té uns costos. I llavors aquí hem de fer tots una reflexió conjunta, no? Què succeeix? Que aquest any acaba el contracte que teníem de recollida de la brossa. I jo reconec que una de les zones on crec que no ha acabat de funcionar bé el porta a porta per diferents motius, és precisament tota aquesta zona de Cantoni i Calcego, on hi ha molts apartaments, hi ha molts habitatges que no són cases unifamiliars i on també hi ha molta segona residència. D'acord?
5: Sí.
4: I partim del problema que la gent té l'obligació de gestionar els seus residus i té l'obligació de fer-ho bé. Què succeeix? Que hi ha gent que es nega, que són els que deixen la bossa al costat del botellero que diu vostè, amb tota la raó.
5: Sí, sí.
4: Jo hi passo molt sovint, ho veig, també em sento malament, m'enfado, però... reconec que aquí s'ajunten diferents problemàtiques. Una és l'incivisme, i sí, és com diu vostè, no tot podem dir que és culpa de l'incivisme, o sigui, tota la responsabilitat de l'incivisme, però té una part molt important. I l'altra és que segurament el model de recollida en aquesta zona, veient la tipologia d'habitatge i la tipologia d'habitant, doncs segurament no l'hem encertat. Ara es farà un altre procés participatiu pel nou contracte de la brossa, i jo... espero que els veïns, i jo defensaré que en tota aquesta zona d'aquí es posin els contenidors com hi ha de la carretera cap a baix.
5: Bueno, jo... molt bé, molt bé. Gràcies. Jo tinc que dir-li que sí. Que tots ho petim.
4: Vale?
5: No hi ha els de Cantoni. Però també els dic una cosa.
4: No, però hi ha zones...
5: És molt curiós.
4: Hi ha zones que està funcionant, hi ha zones que el porta-a-porta està funcionant bé, i són zones on coincideixen dues variables, que són on hi ha vivendes majoritàriament unifamiliars i on també hi ha molta gent que viu tot l'any. I una miqueta
5: bueno,
4: ens trobem...
5: Jo...
4: Digui'm.
5: Sí, estic d'acord amb això. Però, cregui'm, no és que sigui fàcil. Jo ja ho sé que no és fàcil, però...
4: Ara volia acabar amb què és el que farà l'Ajuntament i, sobretot, sí. què és el que farem aquest estiu a Cunit. L'any passat, no sé si se'n recorda, vam fer una operació de policia verda de paisà que enxampava tota aquesta gent que, sobretot a la vostra zona, llença la brossa en el botellero, i després també vam fer una operació d'obrir bosses. Sàpiga que des que vam fer aquella operació... de cop i volta, molta gent se'n va anar a buscar la targeta que no havia anat a buscar, la targeta de la brossa per gestionar els seus residus. La gent, fins que no li toques la butxaca, hi ha gent que no reacciona. Aquest estiu vam posar més de 300 multes a tota la gent que vam enxampar amb això. I ara tornarem a fer aquesta operació. Ara farem tota una operació preventiva avisant a la gent, no anirem a recaudar, anirem a farem una preventiva avisant que aquest estiu hi haurà durant 3-4 caps de setmana policia de paisà en totes aquestes zones conflictives, que principalment és al voltant de Cantoni, Can Nicolau, Calcego,
5: sí.
4: I serem impecables. I a mi em sap greu, perquè després t'arriba la gent, és que m'han cogido, és l'única vez que lo he hecho, tal. Em sap greu. Tu el que no pots fer és llençar la brossa enmig del carrer. i pots estar d'acord o no pots estar d'acord amb el porta a porta. Llavors, el que jo recomano a la gent que no vulgui fer el porta a porta té dues opcions. O deixar-ho al carrer i si t'enganxen són 300 euros, que t'enganxaran, o agafes la teva targeta de reciclatge de Cunit i te'n pots anar a qualsevol illa de les que hi ha de la carretera cap a baix a llançar la brossa, que precisament a moltes d'aquestes illes de les zones de frontera de transició entre un model i l'altre la reforçarem també aquest estiu. I
5: bueno, a mi
4: qui, no, qui no vulgui tampoc fer això, escolta, que faci el que vulgui. Pensi que són 300 euros de multa. Són 300 euros de multa. I quan te la posen, dius, ostres, bueno, tu vols llançar la brossa al carrer? Segurament en un altre lloc no ho farien. Però a Cunit ho fan. I molta gent que pot ser que vingui de segona residència, en el seu poble no ho fan, aquí sí. Llavors què passarà? Que siguis de Cunit o siguis de segona residència, si llences la brossa al carrer, t'enxamparem. I farem una campanya, ja, dic, ja la tinc quadrada amb la policia local, i primer avisarem, perquè no venci la gent. És que estos van a recaudar. No, no anem a recaudar. Fa 3 anys que hi ha un model de recollida de residus que pots estar d'acord o no pots estar d'acord. El que no pots fer és llençar la merda al carrer. I si tu la vols llençar, tu la vols llençar, llença-la. Pensa que et cobraran 300 euros. I si tornen a enganxar el segon cop, són 700 euros. I
5: així bueno, anem... Cada vegada que un cop que m'ho vull dir, em fa més por, eh?
4: No és por, no és por. No és por, és fer la feina. Ho dic perquè després, quan vam fer aquestes operacions, tothom va anar a buscar la targeta i em deien, jo és que soy de segunda residencia, pensava que no tenia targeta. No, qualsevol domicili que pagui rebut de brosses té dret a una targeta per fer servir els contenidors de les illes que hi ha de la carretera cap a baix o la zona d'emergència que hi ha al costat de la Xèria. Si bueno, no vols
5: demano,
4: fer...
5: demano la paraula. Vale. No han pensat, jo no tinc que dir com ho han de fer. Repressiu, 300 euros, que no és per fer diners o caixes, sinó perquè cony algo s'ha de fer, molt bé, vostès tenen els medis per poder fer-ho. Però no han pensat de fer una selecció mixta, vull dir, amb zones on poden posar les caixes petites i altres, per una sèrie de, en fi, de dificultat, fer una altra, fer el que estava abans, vull dir, algo mixta, no sé si ho han pensat, jo ho deixo anar. Ara bé, no sóc ningú, vostès són a l'Ajuntament,
4: no,
5: són
4: vostè,
5: els que
4: vostè,
5: han de donar la solució.
4: No, vostè té idees, i són idees que intenten donar una solució al problema. El que passa és que després li falta conèixer la variable de l'administració. L'administració, quan tu treus un contracte de concessió amb servei públic, no el pots canviar a meitat del contracte.
5: Quan tu treus un contracte
4: amb unes característiques, no pots canviar les regles del joc a meitat, que és el que m'està demanant, amb tota la raó, i crec
5: no,
4: que...
5: No, a meitat no. Quan sigui...
4: Ara el que li estic dient és que ara hi haurà el nou contracte i ara, en els jocs on creiem que ha fallat aquest sistema, posarem l'altre. Si poses els dos sistemes...
5: Sí.
4: Has de pagar dos rebuts de la brossa, perquè els serveis són diferents i els serveis tenen un cost. I el porta a porta és més car, però reciclem més.
5: Bueno, valorem això, o bé
4: jo el que, convido,
5: que estigui
4: jo,
5: al carrer jo, ple de porqueria.
4: Totalment. Jo el que convido és a participar en aquest procés que hi haurà, de donar l'opinió de què pensen els veïns, de quin és el servei que han de tenir... I tot això. I torno a repetir...
5: Jo, en una reunió que hi hagin més de dues persones, no hi aniré. Perquè...
4: No, però hi haurà una reunió de bar, no m'interessa.
5: No, jo però... estic dient avui el que crec que s'hauria de fer, ja dic, mixta. Això és el que penso.
4: Ja,
5: quan
4: mixta és el que li dic. Tenir dos serveis vol dir tenir dos costos. I la gent... Clar, és que
5: jo també torno a dir, tenir dos costos o tenir la merda al carrer.
4: Bueno, però això són decisions que s'han de prendre
5: i assumir les
4: conseqüències. Nosaltres creiem que hi ha una via de mig i segurament en zones on funciona bé el porta-a-porta deixarem el porta-a-porta.
5: Fantàstic.
4: I en zones on no funciona el porta-a-porta buscarem un servei alternatiu. Però
5: només que ho sàpiga, em consta que hi ha gent que va a llançar la brossa als contenidors de segur de Calafell.
4: Bueno.
5: D'acord?
4: Sí.
5: Vull dir, home, ja és una pena, no?, que gent de Cunit tingui que anar a Segur de Calafell a dir la grossa perquè tenen el sistema antic.
4: No, dic, no.
5: A les cases, per exemple, el lectoret, o aquests puestos, amb les caixes aquestes, jo a vegades ho veig, ho posen cada una molt bé, ha de funcionar molt bé, però els altres puestos no. I llavors és quan hem de pensar, que ja ho penso.
4: No, pensi una cosa, molta gent d'on viu vostè no va segur tirar la brossa. Hi ha molta gent que passa la carretera i ho llença a les illes. I s'ha notat després de fer la campanya que vam fer l'any passat.
5: Ja.
4: La gent desconeix, va segur perquè diu, bé, no, però la gent pot baixar a qualsevol illa de Cunit que pot fer servir els contenidors encara que no li pertoqui. I hi ha una illa de seguretat. Jo el que
5: falta,
4: dic és un problema...
5: Falta informació, doncs.
4: Eh?
5: La gent no s'entera d'això.
4: Bueno, vostè, gent... vostè té el canal de WhatsApp de l'Ajuntament?
5: Sí, sí, però... Estic d'acord.
1: Molt bé.
5: Però, moltes... Aquest poble és un poble que té una edat molt alta.
4: Això és un mite. Això és un mite, eh? Això és un mite, eh? Ho dic perquè tinc les dades de la...
5: És un mite, però jo li asseguro que per internet no hi ha massa gent que... Encara es necessita en aquest poble, penso jo, el paperet... que es posi
4: fet,
5: a la bústia...
4: Eh? No ha rebut vostè una carta?
5: Bueno,
4: m'ha enviat...
5: Pues, a lo millor, no dic que no hagi rebut, es necessita fer més.
4: Bueno, sempre es pot millorar, però nosaltres intentem combinar les dues coses. Ara també hem tingut durant un mes uns educadors ambientals pels carrers explicant a la gent.
1: Perdó, tenim que deixar-ho aquí, que tenim més preguntes, eh? Tenim més preguntes i ha quedat...
4: Espera, no el sento bé. Digui'm.
5: No, un minut només. No, és una crítica constructiva, eh? Una crítica constructiva.
4: Totalment.
5: Per què? Perquè jo us he votat, a més, eh? O sigui que espero que el meu vot... que el meu tinc valgui per algú. Res més, perdoneu, eh?
4: Moltes gràcies per trucar, eh?
1: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
4: Adéu.
1: Tenim més trucades a l'altre costat del fil telefònic. Toni Capdevila, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Jaume, com anem?
1: Des de quina zona es truca?
6: Des de Valparaíso Montanya.
1: Perfecte, doncs endavant, quan vulgui.
6: Bon dia, alcalde. Mira, primer, volia felicitar-vos pel programa, que és una iniciativa doncs, molt interessant i molt valenta, i preguntar també si continuareu la temporada que ve.
4: Això ho ha de decidir la gent d'Impulsem Cunit. Ja us ho farem saber... Sí. Ja us ho farem saber... Si es refereixen al programa ràdio, sí, amb el Jaume estarem fins que
6: sí,
4: hi hagi les eleccions.
6: Sí, ràdio.
4: Això sí.
6: Molt bé.
4: Sempre.
6: Doncs ara la pregunta de veritat. Mira, tinc un vehicle de més de 30 anys que volia fer històric i m'han dit que això cada ajuntament té... He de parlar amb l'ajuntament. Era aviam si sabia vostè com fer-ho, això.
4: Pues t'ho preguntaré, perquè jo no tinc un vehicle històric i no t'ho sé dir, però si ara li dic al Jaume que em doni el telèfon, faré les consultes i t'ho faig saber.
6: Molt bé.
4: Vale?
1: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
1: Vinga, adéu-siau, bon dia. Teníem més trucades, no ens agafen el telèfon, però sí, tenim missatges de veu que ens han deixat aquí a través del nostre contestador d'aquí de Ràdio Cunit. Vam escoltar el primer missatge de Susana Cadavieco. Què diu així?
7: Hola, bon dia. Em dic Susana i truco des de la Rambla del Prat. Jo volia preguntar si sabeu ja què teniu preparat des de l'Ajuntament, des de l'Alcaldia o des de la Generalitat, per quan passi per aquí, per Cunit, el Tour de França. Perquè jo estic apuntada com a voluntària i la veritat és que em fa molta il·lusió, perquè bueno, és una cosa que suposo que m'imagino no tornarà a succeir, no tornarà a passar per aquí, i em fa molta gràcia, la veritat, i molta il·lusió. I volia saber això que teniu preparat, no sé, que m'expliqueu una mica. Moltes gràcies.
4: Bueno, pues dir-li que ara fa unes setmanes vam fer una bicicletada popular... que vam pintar de groc el mur per on passarà la carretera, que molta gent em diu, sol han pintat d'un lado, hem pintat al costat per on passaran els ciclistes. La gent de Cunit ha de saber que els ciclistes només passaran pel carril que va a direcció Barcelona. No agafaran els dos carrils, només agafaran el carril de baix. Ara, aquest cap de setmana, també hi ha una activitat al pàrquing allà del Pompeu Fabra, una activitat molt xula que organitza la regidoria d'esports i que convido aquí tothom a participar. I després ja esperar el dia 5. Com a voluntària, sé que els voluntaris que s'han apuntat via web ho gestionen l'Ajuntament de Barcelona i després ens passarà els contactes. D'acord? Això ho està gestionant la regidoria d'esports i quan ens toquin els contactes segurament us diran quines són les vostres tasques i quines són les vostres funcions. Però si us fixeu a la carretera ja han començat a treure els obstacles dels ciclistes, aquests sevillanos blaus, totes aquestes coses que molestaven, i en principi ha d'estar tot a punt pel diumenge dia 5. Jo des d'aquí doncs agrair-te que siguis voluntària, agrair-te que vulguis treballar perquè tot vagi molt bé el Tour de França aquí a Cunit i que t'ho passis, sobretot, molt bé. Jo també, el que dic a la gent, Tour de França són els ciclistes, però unes hores abans passa la, el que se li diu la caravana publicitària, i és un espectacle, eh? Et donen de tot, et donen molts regals, et donen molts productes i et preparen l'ambientillo per quan passen els ciclistes, eh? Però sobretot li dic a la gent de Cunit que si volen venir primer a veure la caravana publicitària, després que se'n vagin on vulguin i després que tornin quan passin els ciclistes, que passaran al voltant de les dues. D'acord?
1: Perfecte, tenim una altra trucada telefònica. Encara en la ves, des de quina zona ens truca?
8: Hola, bon dia. Bon dia, Jaume, bon dia.
4: Hombre, me suena.
8: Mira, sí?
4: Digue'm,
8: digue'm.
4: Sí, sí.
1: Endavant.
8: Vale, sí, digue'm, digue'm.
4: No, digue'm tu, digue'm tu.
8: És que no t'he escoltat bé.
4: Ara em sents?
8: Sí, sí, ara sí, ara te sento, sí.
1: Molt bé, perfecte, quan vulgui li pots formular la pregunta, que tenim dos minuts.
8: Ah, vale, nada, bon dia, Jaume. Mira, jo queria saber si habéis pensado en algún momento hacer algún espacio en la playa para perros.
4: No, la verdad que no, porque es un tema complejo, es un debate que siempre viene... Y es un tema de certificaciones de banderas azules. Tenemos en Cunit dos playas legalmente, que son de la Riera hacia Cubellas y de la Riera hacia Segur.
8: Sí.
4: Y entonces, si se pone en playa de perros, se pierden las certificaciones. Aparte que no es una elección rápida. Yo lo que sí que entiendo, que la gente en verano, sí, con los perros necesite algún espacio de hidratación. Y lo que sí, sí que estoy trabajando es para poder hacer una zona acuática para perros en alguna plaza o en algún sitio, ¿vale?
8: Ajá.
4: Pero en la playa no, por lo que te digo, por el tema de certificaciones,
8: sí,
4: y porque no es una decisión fácil, porque se tiene que buscar un sitio, se tiene que poner de acuerdo el sitio, hay gente que ya me pide el sitio y sé de gente que me va a decir que no quiere ese sitio, o sea, podemos aquí abrir un melón que no lo vamos a solucionar, y,
8: vale,
4: y después el tema de las certificaciones. Lo que sí que entiendo es que en verano hay que buscar una zona donde se puedan hidratar los animales.
8: Sí.
4: Y he visto en otros pueblos que hay zonas con fuentes, con espacios de agua para perros, para mascotas, para que se lo puedan pasar bien. Y un poco eso es el escenario con el que estamos trabajando.
8: Vale. Pues muy bien. Pues
1: perfecto.
8: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Hasta luego.
8: Gracias.
1: Buenos días. Tenim l'última pregunta, que sona d'aquesta manera.
9: Hola, bon dia. Mira, em dic Josep Peris. Volia preguntar una cosa. Em van dir que havia un, que ara per estiu, aquí per juny ve la setmana Samantha Fox i la Sabina Sabrismo. I jo, clar, jo vinc aquí a la Masia. Jo voldria saber on tinc d'anar jo per dirigir-me, perquè si ve la Sabina Sabrismo i tallen a la carretera, aviam si tinc d'anar a deixar la matrícula dels meus vehicles per poder passar quan hagi el concert d'aquesta gent. Només volia fer aquesta pregunta, perquè no sé exactament on és. Sé que tinc d'anar aquí a l'Ajuntament, però no sé a quin despatx has d'anar. Aviam si podíem informar de com va això. ¿Vale? Vinga, gràcies. Adéu, bon dia.
4: Bueno, pues li aconsellem a aquest ciutadà que vagi a la policia local i que s'informi. D'acord?
1: Moltes gràcies. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Ho tenim que deixar aquí ja. Teníem un parell de trucades més, però ja no dona temps i, per tant, doncs ja donem per acabat el programa. Moltíssimes gràcies, Jaume Cassanyes, per aquesta temporada i, si Déu vol, t'emplacem ja de cara a finals de setembre, doncs, per la nova de la temporada vinent, la 2026-2027. Moltíssimes gràcies i bon estiu, d'acord?
4: Gràcies a tu, cuideu-vos.
1: Adéu-siau, bon dia. I recordeu, doncs, que aquest programa també podeu disposar-ne en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, per tota la gent que no hagi pogut escoltar-lo en directe. Per exemple, aquestes persones que ens havien enviat aquests missatges i no poden escoltar-lo en directe, doncs poden descarregar també la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat, a la nostra nova web, la qual realitzada amb intel·ligència artificial, doncs també per Eina Cast, al qual, doncs, des d'aquí us emplacem a que també, doncs, pugueu disfrutar d'aquesta nova web. I com no, doncs, també des d'aquí, doncs, volem agrair a tots els nostres oients, els quals han anat doncs, participant al llarg de tota la temporada a través de la nostra sintonia. També recordem, doncs, que tenim unes vies de comunicació directes també per poder participar del magazín El Ventilador, el qual ara en breu, doncs, començarem, però abans que res, doncs, també en 10 minuts, doncs, també us deixarem amb l'informatiu del matí, el qual, com sempre, ens arriba a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament.

bienvenidos otra vez a vuestro programa. Benvinguts a Sound DJs Kilòmetre Zero, el teu programa de música electrònica. Cada setmana un viatge musical de dues hores amb les sessions en directe de Juli Riba, Josian Cow DJ i DJ Jaumix a través de la vostra sintonia. Com ha de ser? Viatjant a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire del Baix Penedès, a través de les Terres de l'Ebre, a través del Barcelonès. I des d'aquí, doncs, també com no saludar tota la gent que ens segueix a les xarxes socials, a les redes, a los locales, al Lou de Segur de Calafell, al Rodaví, també, com no, a Versalles i a molts més llocs també del Barcelonès, del Baix Penedès, de les Terres de l'Ebre i d'on faci falta. Aquesta parròquia que dia rere dia va creixent de la música electrònica cada setmana des de la vostra sintonia. En viu, en directe. Així comença aquest viatge musical de dues hores. Doncs aparteu-vos bé els cinturons perquè li fotem gas al matalàs a través de la vostra sintonia, a través d'aquí, de Sound DJs Kilòmetre Zero, al qual, doncs, com no, us oferirem aquest viatge a través de les zones música electrònica, diferents estils musicals, que anirem, doncs, minut a minut posant-vos a través d'aquesta sintonia. Com ha de ser? Clar que sí! Així comencem aquest nou programa. Recorda, sintonitzes Sound DJs Kilòmetre Zero.

Escolta, som DJs, quilòmetre zero, aquí. Juli Riba, jo sigo DJ, DJ Jaumix, In Session. En directe, gas a matalàs. I recorda, de música no en fem, però si ja en posem...

Som DJs Kilòmetre Zero. DJ Jaumix. Josi and Go. I un servidor, DJ Jaumix.

sintonitzes Sound DJs Quilòmetre Zero. Des de la vostra sintonia, amiga, viatjant a velocitat de creuer de megacicles per segon a través de tot el món. Vivo muerto se busca. El fiestero, que se escuche, sintonice. Música electrònica, com ha de ser. Amb Yuri Riba, Josi com DJ i DJ Jaumix.

Thank you.

Escoltes, Sound DJs, quilòmetre zero. Al revés de la vostra sintonia, com sempre des d'aquí. Sound DJs, Yuri Riba, Yo Single DJ i DJ Xaumix. Al revés de la vostra sintonia, com ha de ser? I recorda, de música no en fem, però si en posem... velocitat de creuer dels megacicles per segon, yeah. Per tu. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the

Sound DJs, quilòmetre zero, sí senyors, recte final de programa. S'acaba el que es donava. No et quedis al llit i escolta la teva sintonia, aquí, amb Sound DJs, quilòmetre zero. I aquí a l'eternitat, claro que sí. Però no canvies de dial. La setmana que ve tornem, clar que sí, eh? Amb tota l'energia positiva, amb tota la música electrònica, aquest cargament, aquestes maletes carregades i preparades de Juni Riba, Josen Cou DJ i DJ Jaumix, a través de la vostra sintonia, tant de dia com de nit. Escolta i no deixis el llit. I recorda, la música no en fem, però si en posem, sí senyor, com sempre, des d'aquí, Sound DJs In Session.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels osciladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

benvinguts a un nou monotrònic. Avui tornem a parlar de Tangerine Dream. Sí, és el seu cinquè episodi. Doncs va ser un grup força influent dins del krautrock alemany i de la música electrònica. Avui per això, doncs, no parem de parlar d'àlbums d'estudi. Volem deixar-vos en un directe força interessant, perquè no només feien àlbums d'estudi, doncs tots aquests artistes també feien concerts, i força concorreguts i sorprenents per moltíssima gent. Avui doncs tenim a ple de fer un rendezvous amb Tangerine Dream i repassar doncs grans directes d'aquesta banda referent de la música electrònica. Ja ho sabeu, eh? Tangerine Dream, l'època daurada d'Edgar Froese, Baumann i Christophe Franke. Doncs escoltarem temes musicals estrets del Bath Tube Session del 1969, el que estem escoltant, en el Rocking House Berlin, també de l'Ossec Like, sobretot el mític concert de Coventry, de la catedral de Coventry, en plena d'espelmes, va ser espectacular. Doncs tots els fans de la música electrònica els hi recomanem aquest directe, i sobretot en vídeo, eh? Bueno, abans era VHS, ara doncs en vídeo recomanem veure aquest fantàstic concert, referència de la música electrònica i també, doncs, imprescindible en el krautrock alemany dels anys 60 i 70. Un concert datat de l'any 1974 i que va causar força èxit, imprescindible, i no podíem doncs saltar-nos-el en aquest programa, en el Monotrònic. Doncs va marcar un hit. Seria un dels directes més singulars i referencials de la música electrònica. Nosaltres, doncs, també anem escoltant altres temes musicals, com, per exemple, també extrets del Baroque del 1976 o Das Machen auf der Treppe. Música en directe aquí al Monotrònic. Música de Tangerine Dream, a la qual, doncs, sona d'aquesta manera i a la qual volem compartir amb vosaltres aquí al Monotrònic, la història de la música electrònica. Avui, al directe, un dels mítics directes de Tangerine Dream, entre ells el de la catedral de Coventry, aquí, al Monotrònic.

Sintonitzes el Monotrònic. Avui especial directe Tangerine Dream.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. A fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. Bueno, avui el que farem és recuperar un deute, d'alguna manera, que teníem amb la memòria de Cunit, i és que jo li explicava a la nostra convidada que la primera intenció d'aquest espai era parlar amb sa mare, que era la Teresa de Calmenció. I ben fet tard, perquè els anys no perdonen, això que va viure fins als 94 anys. Avui tenim amb nosaltres la seva filla, la Montserrat Artigues, que ens explicarà coses que segurament més d'un quedarà amb la boca oberta de com era aquest poble fa uns quants anys. Montse, gràcies per venir.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: A mi el primer que m'agradaria que m'expliquessis és una cosa que ja m'has explicat abans, i és que a casa no teníeu aigua.
1: No teníem aigua, no. L'anàvem a buscar a la font, que estava una miqueta més amunt, a cantonada Francesc Macià, en carrer Major, allà hi havia una font, i anàvem a buscar aigua. I fins bastant tard, llavors, es vam posar una aixeta a baix, als baixos, i d'allà pues, recollíem l'aigua, però això ja era bastant tard, eh? Sí.
0: O sigui, que a Vilanova hi havia aigua, però aquí no.
1: No. A Vilanova sí teníem aigua. Per això va ser, quan van venir, pues, vaig trobar una mica la diferència de Vilanova a Cunit. Però, bueno, sempre havíem estat vinculats, perquè quan veníem per Setmana Santa, veníem... Totes les festes érem aquí per Nadal, les passàvem aquí a casa de la meva àvia. Vull dir que sempre hi havia hagut el contacte, però no hi havia aigua, no.
0: I com era Calmenció? Com era la casa?
1: A Cal Moreno, li dic.
0: A Cal Moreno.
1: Sí. Bueno, doncs pues, a casa pues, hi havia... Era una casa de pagès, que encara ho és ara. És una casa que la vam acondicionar una mica ara per estar, perquè es queia, no?, perquè té molts anys. Doncs a casa hi havia una planta baixa amb el seu cub, i allà era per fer vi, perquè ells eren pagesos, no?
0: Tu vas arribar a veure com es feia vi?
1: Sí, home, i tant, sí. I ja molts anys després, perquè es va anar continuant fent, no? Llavors, a dalt hi havia la cuineta, petiteta, una cuineta, i el menjadoret. I a fora hi havia una terrasseta que donava al pati de l'escola antiga, que era al darrere de l'Ajuntament. I hi havia la comuna, perquè no hi havia vàter, almenys a casa meva. No, i tenien un quartet, i a part també ja tenien un departament més baixet, perquè l'havien fet, perquè havien aixecat la part dels baixos, l'havien aixecat una miqueta per poder entrar al carro sense tenir que treure la vela, perquè ells tenien carro, no? I pensant, o sigui, el meu avi, per no tenir que treure cada dia la vela, pues, va aixecar el sostre.
0: Sí, això.
1: O sigui, i tenien com si fos unes golfes, que no tocaves a dalt, quan ja era més gran, ja l'espai no donava per anar dret, diguéssim. Yeah. Però ells hi tenien allà. Jo havia vist els bols de l'oli, allò, les tines, que no em recordo com es diu, i després hasta pollets petits que corrien per allà.
0: Per fer ous a casa.
1: Sí. I a dalt hi havia les habitacions, hi havia tres habitacions i ja està. I allà, bueno, tenien per rentar-te les mans i rentar-te la cara a dalt, no? I a baix, doncs ja està. O sigui, però tot era amb aigua recollida de la font.
0: A dia d'avui, si expliques això, la gent deu quedar amb la boca oberta.
1: Sí, i tant.
0: Això per una banda, i per una altra banda hi ha un altre episodi important de la teva vida i la gent de la teva generació, com la Irene Ricard, que vam tenir aquí, que és la teva amiga de l'ànima, que és que vosaltres vivíeu al carrer.
1: Vivíem al carrer. Vivíem al carrer. O sigui, bueno, a l'hivern, el que deia, no? A l'hivern, clar, quan sorties de l'escola ja et posaves a casa i a l'hora de sopar, doncs, amb l'estufeta i la de més, i la ràdio, escoltàvem la ràdio. El meu pare era molt aficionat a tenir la ràdio allà. I cap a dormir ja, perquè no tenia res més. Jo no vaig tenir tele fins que va ser molt gran. O sigui, que allà només hi havia la ràdio i s'ha acabat. I a l'estiu, sí, l'estiu era una passada, no? El carrer...
0: Explica'm la passada,
1: sí,
0: de l'estiu.
1: Sí. Sí, perquè, doncs, com et deia, nosaltres vivíem aquí al Francesc Macià, que abans era, com t'he dit també, el general Mola, número 10. I al davant teníem la gent de Cal Bartasso, els de Cala Viuda, els de Cal Guenyo, els de Cal Camelo, bueno, dic així perquè nosaltres els dèiem, no? I tots s'ajuntàvem aquí, i em dic, un treia la síndria, l'altre el meló, i ens hi passàvem molt tard, bueno, anàvem a dormir molt tard, no? I els nens, pues, tombàvem, anàvem a córrer i tocar timbres, i bueno, s'ho passàvem molt bé, mentre que ells feien amb la seva cadireta aquí baix i anaven enraonant i el seu, s'ho passàvem tots molt bé. Tu, feien vida al carrer.
0: Tu ho enyores, això?
1: Això sí. Sí, bueno, jo ara visc a Vilanova, també estic molt bé, tinc la meva rambla amunt i avall, no? Però clar, nosaltres allà els veïns, que jo visc en un pis, no? Doncs pues clar, no és el mateix. I allà... No, hola, i sí, sí, tenim bona relació, perquè els veïns són d'anys, no? Però no és el mateix.
0: No és el mateix. A què jugàveu? Amb la Irene?
1: Amb la Irene? Sí, doncs, pues, si vols que et digui, anaven cap aquí, anaven cap allà. No, jo, nines, no m'ha agradat jugar gaire. Suposo que en tenia, però no és el meu record de les nines. El meu record és anar amb bicicleta.
0: Anar amb bicicleta.
1: Sí. Amb bicicleta amunt i avall anàvem.
0: Pedrades i timbres, no.
1: No, pedrades no. Pedrades no. Però anar amb bicicleta, sí. Havíem anat potser a buscar regalèstia cap allà segur.
0: Al Mas de la Mel.
1: Sí.
0: Allà on ara hi ha la zona comercial.
1: No. Bueno, sí. Correcte.
0: És que jo també hi havia anat.
1: Ah, veus?
0: Jo hi havia anat amb mon pare. Però com que no sabia exactament quin era l'aspecte, em anava fent provar les arrels.
1: Ah, sí.
0: I les vegades que no encertava era terrible.
1: Sí, sí, pues anàvem a buscar regalèstia, sí, bueno, i coses de... És que tampoc no hi havia massa. I res, és el que fèiem, en bicicleta, i bueno, sempre estàvem a casa d'ella o a casa meva. Ella, com que tenia una casa també més gran i tot, pues anàvem potser més a casa seva. I ja està. També m'agradava molt a mi, jo sempre estic molt d'agradar-me als esports, però que no havia participat mai en res, però perquè no feia res, però anàvem al futbol.
0: Anàvem a veure el futbol.
1: Al futbol, aquí baix, després de la via, passar la via, allà sí. Hi havia el camp de futbol. Anàvem a veure el futbol i el meu pare també era de la Junta i tot això... i em portava, i sempre m'ha agradat molt el futbol. I bueno, em vaig casar amb un esportista, encara que fos de hockey sobre patins, però vaig continuar.
0: Els vilanovins són així.
1: Sí, no?
0: Són de hockey, però sí. Fa molts anys que no els hi va bé.
1: Ara no, però quan ell sí. Ell sí, perquè bueno, ell va estar tota la vida jugant amb el Vilanova, i fins als 33 anys.
0: O sigui que devia jugar amb un amic meu, que segur que es recorda i ens està mirant, que és el gran Arturo Soler.
1: Ai, tant! Que sí que el coneix, no, clar, sí.
0: Perquè
1: sí,
0: ja
1: sí.
0: És la generació durada...
1: Van estar jugant... Clar, sí, van jugar amb ell, eh?
0: Clar,
1: van jugar junts.
0: La
1: sí.
0: Generació durada, sí. Daurada del hockey a Vilanova.
1: A veure, va jugar també amb el Trullols.
0: Sí. Clar, no, la generació de l'Arturo, sí, sí. i del sí. Millor porter de la història de l'hoquei patins, que és el Trullols. Sí. I tu ja anaves a cridar a la pista?
1: Home, i tant. A veure, des dels 16 anys que ja estava allà, perquè des que jugàvem als juvenils, i bueno, tota la... pujàvem, sortíem, entràvem a les 11 i sortíem a les 3 de la tarda. Imagina't.
0: La teva vida és compartida, perquè tu en realitat ets nascuda a Vilanova, i aquí hi ha una cosa important, i no ets la primera convidada que em trobo amb aquesta història, que el seu pare treballava a la Pirelli.
1: Sí.
0: Com era la vida d'un treballador de la Pirelli?
1: Sí, bueno, el meu pare és que era molt treballador, perquè a part de treballar a la Pirelli, ell sempre normalment feia el torn de tarda, de dos, i pobret, quan arribava nosaltres ja gairebé érem a dormir, ja no, la germana i jo. I al dematí es llevava molt aviat i fins a les 12 del migdia anaven al terreny, tenien terres, o sigui, tenien un hort. I es dedicaven també a això, la meva mare, que l'ajudava, sempre el va tenir al costat, ajudant, perquè parla dels homes, però les dones pageses també...
0: Doncs és bo reivindicar-ho i recordar-ho,
1: Sí, sí, sí, doncs ella va estar sempre al peu del canó i tirant...
0: Les teníeu aquí?
1: Teníem una terra que era del castell, saps allò que es feia?
0: Sí.
1: Que tu la tenies com arrendada,
0: sí,
1: des de feia ja molts, molts anys, una vinya grandiosa, no?
0: Sí, sí.
1: Que donaves dos parts de la collita teva, ara no recordo si era dos parts pel castell i una per nosaltres o al revés, però es feia així, molt gran, una vinya molt gran. Però a part tenien una vinya tocant a Cubelles.
0: A la Solana, a dalt.
1: A la part de la carretera, tocant a la carretera. Mira, està entre... Ara que hi ha un camp... Ui,
0: un càmping.
1: Unes caravanes i el Garden.
0: Vale,
1: estava
0: ja
1: allà entremig. Sí, sí, sí. I allà sí tenien un hort també, que sempre els hi va donar molta fruita, i van estar fins que el meu pare va morir, i fins la meva mare, tot i que va morir, que jo l'anava a ajudar també, amb ella, quan va morir el papa, i anàvem a collir tomàques, i, bueno, totes aquestes coses, i ella les venia al seu garatge, allà...
0: Bueno, com tanta i tanta,
1: d'aquí.
0: I,
1: bueno, clar, feia molta gràcia perquè encara estaven les tomaques calentes, vull dir que arribaven de la terra.
0: Bueno, estaven calentes i eren de veritat i tenien gust de tomaca.
1: I tant, i tant.
0: Això, aquest és un canvi que segurament la gent d'ara no és conscient, és a dir, com ens alimentàvem amb allò que fèiem aquí i què és el que trobes als súpers.
1: No vegi la diferència.
0: A veure, com resident a Vilanova, tu comences a anar al col·le a Vilanova.
1: Sí. Bueno, jo vaig anar primer aquí al Cunit i després els meus pares em van portar, m'han fet anar a Vilanova, que vaig quedar dos anys interna a la Divina Providència, allà a Vilanova, i d'allà vaig passar al Cabanyes. Cabanyes, vaig cursar el batxillerat, bueno, tot el batxillerat, vaig fer el COU i ja està.
0: Què t'hauria agradat estudiar si haguessis estudiat després?
1: M'hauria agradat ser mestre.
0: Com la Irene.
1: T'ho juro que m'hauria agradat ser mestre, sí. Però, bueno, van ser... Jo et dic, bueno, com que el meu marit tenia una empresa de lampisteria, doncs els ajudava a les oficines i fer factures, pressupostos i totes aquestes coses, i allà ja em vaig quedar. Vaig tenir fills de seguida i ja em vaig dedicar a la família i, bueno, he fet altres coses també, he pintat, perquè una afició meva era pintar.
0: Pintar?
1: Bueno, pintar i dibuixar. Dibuixar m'agrada sempre.
0: I encara ho fas?
1: Vaig tenir una temporada que em va donar per fer-ho molt, molt, molt, però després vaig tenir altra feina i em vaig quedar que ja no vaig pintar més. Ho vaig deixar en sec, no sé què em va passar.
0: I què t'agradava pintar?
1: Bueno, no tot, sobretot paisatges. Si anava, per exemple, vam anar a Venècia, doncs vaig fer una foto d'una góndola i vaig fer un quadre que em va quedar molt maco.
0: I on te'l tens?
1: El vaig vendre.
0: Te'l van comprar?
1: Me'l van comprar.
0: Molt bé.
1: Bé. I després també vaig pintar l'església de Cunit, com no... El castell, també, com no. I, bueno, coses així. Sentiments.
0: Sentiments i paisatges que aporten
1: recorden.
0: Sentiments.
1: Sí, sí, sentiments.
0: No li donarem més voltes al tema, però jo sí que vull que em diguis, perquè això ha de quedar dit d'alguna manera, que no sempre els mestres... La Irene és una altra història. Saben com tractar els alumnes.
1: Sí, sí, sí, sí. Hi ha mestres i mestres. Jo reconec que, a veure, el que vull dir que no soni malament ni ofengui a ningú, no? Però és clar, ja, com t'ho diria això, la mestra que havia unit igual tenia 70 canalla a dintre. Des de
0: totes les edats?
1: De totes les edats, des de que començaven a llegir fins que ja s'anaven a fer el batxillerat superior, diguéssim, gairebé. Suposo que als 14 anys o així, fins als 14 anys, diria. Llavors, pues, m'imagino que duria perdre la paciència moltes vegades i de vegades els escapava una castanya, no?, que ben donada, no? És clar. I jo, la meva impressió és que de vegades anava tan, tan nerviosa que em quedava com a bloquejada. Clar, si no t'ho sabies, et fumia una castanya. Que això avui en dia seria, bueno...
0: Això a la presó.
1: Que era bé condemnable, no? I això és el que sí que jo... D'aquí... d'altres coses, me'n recordo d'aquí a l'escola, no només d'aquesta, però bueno, això et queda clavat, ma germana igual, i altres que també podrien dir el mateix, eh? Però que no diuen.
0: Vinga, posem-nos romàntics.
1: Sí.
0: Posem-nos romàntics escoltant música.
1: Vale.

0: vegades tinc la sensació que el món es divideix en dos tipus de persones, els del Serrat i els del Llac. Tu ets més del Llac.
1: Sí, però del Serrat també m'agrada, eh? Però el Llac... Bueno, amb el Llac havíem anat, hasta ens havíem paitat els grisos.
0: Què dius? Què dius? Explica'm.
1: Bueno, una vegada vam anar a Llorenç del Penedès, jo crec que era, Llorenç era. Uh-huh. I bueno, anàvem nosaltres, seguíem a Lluís Llac, allà on tenés, que ens agradava molt. I bé, el que passava que amb aquests cantants, en aquella època, parlo de l'època franquista, no? Pues depèn de qui, quines lletres i no els agradava, i a pesar de que havien passat la censura i tot, pues, estaven sempre vigilats. I aquell dia va haver corredistes.
0: Va haver corredistes.
1: Però bueno, no es va passar res, eh?
0: Devia ser la comparativa de Llorenç.
1: Segurament.
0: De les dues entitats que hi ha. Mm. Per què aquesta cançó?
1: Aquesta cançó és preciosa. Però a més, també... Bueno, ara estic una mica sensible. També el Lluís Llà li va dedicar quan va morir la seva mare. I, bueno, ara ens ha deixat la meva mare no fa gaire, i ara és sensible. Però és una cançó que sempre m'ha agradat molt, a part de moltes, que té Lluís Llach, que m'agraden gairebé totes, me les sabia de memòria. Perquè quan anàvem, doncs, cantàvem.
0: A Cal Moreno es produeix, sí, per força de l'edat i de les circumstàncies de la vida, una espècie de reunificació familiar.
1: A Cal Moreno se li va dir molt tard, perquè abans era Cal Joanet. Sempre havia dit la meva mare.
0: A casa teva.
1: Sí, Cal Joanet era... El pare es deia Cal Joanet, però per circumstàncies que van haver, doncs, la gent li va començar a dir a Cal Moreno. Ens diuen que perquè el meu avi era Moreno, la meva mare deia que no. I, bueno, doncs no sé. Al final li van dir a Cal Moreno i així es va quedar. A mi no em fa res, però a la meva mare no li agradava.
0: Encara farà un macabre. No,
1: la meva germana, com que amb la meva mare no li agradava, amb ella tampoc. I jo, pues, a mi em dona igual, no passa res.
0: A cavall entre...
1: És que no hi pots fer-hi més, perquè no. Si t'ho diuen, per molt que no t'agradi, t'ho diran igual.
0: Entre Vilanova i Cunit ha funcionat tota la teva vida.
1: Sí.
0: Teniu dos fills.
1: Sí.
0: Com està tota aquesta història de construcció familiar a mig camí d'un lloc i de l'altre?
1: Bé, doncs, com em deia abans, jo vaig anar a viure a Vilanova, vaig tenir els dos nens, però el meu home jugava a hockey, quan s'anava a la Corunya a jugar, o quan s'anava a Tenerife, o quan s'anava el que sigui, i jo venia cap aquí a dormir a casa dels meus pares. Agafava els nens i venia cap aquí. I a part, també venien cada dissabte a dinar per no perdre el vincle.
0: El vincle familiar.
1: Saps? El vincle familiar. Perquè tenia els meus sogres, que bueno, estaven més units, perquè els meus nens, clar, plegaven del col·le i anaven a casa al taller familiar, doncs allà ja estàvem els meus sogres, però tampoc per perdre el vincle familiar amb els meus pares, doncs veníem aquí cada dissabte a dinar.
0: Quin era el menú?
1: El menú de la meva mare, doncs, pues, mira que de vegades, pobra, jo no sé, però és que el va fer fins que ja tenia 80 i pico, sí. I ella, de lo bueno, lo mejor, no? No pensis, eren bons cuinets. Feien un entremés davant, després un rostit o peix, que li agradava molt el peix amb salsetes.
0: Bueno, el peix venia de
1: Sí. I feia allò, rostidets o rostits o fricandó, el que sigui. També baixava la meva germana, que ella també es va casar i també va anar a viure cap al costat de la Múnia, de la Vilafranca, i ella amb el seu nen pues, també baixava els dissabtes i ens reuníem tots.
0: Teniu nets?
1: Sí, tenim 5 nets.
0: Teniu 5 nets, però tu dius que n'hi ha un... Cosa miraculosa, perquè aquí no hi ha hospital, que va néixer aquí.
1: Bueno, va néixer voluntàriament, eh? No, no fos que... No és que ni va ser per accident, no. Van voler que naixés a casa, i va néixer a casa l'Eloi. L'Eloi va néixer a casa, sí. Després tinc... el meu fill viu a Barcelona, va tenir una nena, Èlia, i el nen que es diu Biel... van néixer, ells viuen a Barcelona. Uh-huh. El meu fill es va casar amb una barcelonina i per la feina, yeah, que la té 20 minuts de casa seva, doncs viuen al Poble Nou, al barri Sant Martí.
0: I ells amb els anys mantenen el vincle?
1: Sí, sí, sí, també. De vegades venen aquí a aquesta caseta que tenim a passar uns dies, perquè tenen per a la platja i tot, doncs també els hi va bé. I venen aquí a passar uns dies a Quiconet, aquí, a la casa d'ella i tot això.
0: No ens queda gaire temps, hi ha dues coses que t'he de preguntar. La primera
1: és... Espera, deixa'm dir que aquí també tinc, a part de l'Eloi que va néixer...
0: Digues.
1: No, ui, perdó.
0: Digues. Espera. Digues.
1: Està a l'Orient i a l'Oriol petit.
0: Dues coses.
1: Sí.
0: Com s'ha transformat Cunit? Tu que des de pràcticament, des de que vas néixer ho vas viure, quina sensació et dona tota aquesta transformació?
1: A mi em dona molta nostàlgia. Uh-huh. M'agradava molt més abans que ara.
0: Sense aigua, eh? I sense canals asfaltats.
1: Home, això no, eh? Tinc de, home, té les seves circumstàncies, no? Les seves parts positives i, uh-huh, i les seves negatives. Vull dir, com a negatives, ara, no sé, la gent que eren, pues, o s'ha anat ja morint, o quedem més pocs, clar, han vingut més gent, que també està bé, uh-huh, que com més gent més riurem, no, que diuen, però això és el que trobo, però de més, pues, bé, tot bé. No.
0: I l'última, i m'agrada preguntar-li a la gent, com era per una nena com tu aquella platja de Cunit?
1: Oh, que bé. No ens hi movíem, jo estava negra com un negrito vingut d'Àfrica, perquè jo soc morena, jo vinc de Camoreno. I jo...
0: No, que no ho era.
1: No. Doncs bé, em posava negra perquè tot el dia érem a la platja. A l'estiu, és que era una passada. Vull dir, era molt maca la platja de Cunit. Continua sent, però a mi m'encantava.
0: Deixem-ho així.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres, i estic molt contenta que tot el treball que feu, que no es perdi mai això.
0: Gràcies.
1: Bueno.

Você é meu amor?

tots els diumenges a les 9 de la nit i els dissabtes a les 7 del matí aquí a Ràdio Cunit Remember Sound, el programa que et farà recordar i ballar totes aquelles músiques dels anys 70, 80 i 90. Remember Sound, marca't el teu dial i no t'ho passis per alt.

0: Cunit Hits. La millor selecció musical al 107.0. De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.
2: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Els diumenges a les 12 del migdia i els dilluns a les 2, Ràdio Cunit et presenta Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Xavier Gargalló et presenta Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
3: El meu balcó està buit.
4: El meu balcó està ple.
3: El meu balcó és gris.
4: El meu balcó és multicolor.
3: M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
4: M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
5: Els dos són pagesos de ciutat i volen compartir amb tu la seva afició per l'horticultura urbana. Tots els dilluns, a les 3 de la tarda, escolta'ls a Ràdio Cunit.
6: Ciència per a tots és el teu nou programa on parlarem d'astronomia, física, cosmologia i personatges, d'entre d'altres temes. Soc Jaume Campos i seré l'encarregat de guiar-te per al fantàstic món de la ciència. No pots faltar a la nostra cita a Ràdio Cunit. T'esperem.
7: Tots els dilluns a les 6 de la tarda i repetim dijous a 8:15 del vespre.
8: Podés elegir correr solo o trabajar en equipo y...

Hola amics, cada dilluns i cada dijous, a partir de les 10 de la nit fins a 2:15, al Penalti, amb tota la informació esportiva i un xic de diversió, aquí a Ràdio Cunit, a la 107.0 i a www.radiocunit.org.

0: Zone. Dance Zone, el programa que fa un repàs a la música dance entre els anys 2000 i 2009, és a dir, l'última dècada musicalment parlant.
1: Tots els dissabtes a les 3 de la matinada, Dance Zone. Amb Coverman DJ, repetint dimarts a la 1 de la matinada.
2: Ja és aquí el teu programa musical, Musicalia 2.0, on t'expliquem anècdotes, curiositats, biografia dels teus cantants i grups favorits i, sobretot, et farem recordar les seves cançons més conegudes. Sintonitza Ràdio Conito els divendres de 3 a 4 de la tarda i en redifusió els dimarts de 6 a 7 del matí i no et quedaràs indiferent. Escolta Musicalia 2.0 i sent la música.
3: Ràdio Cunit
4: 107.0
3: radiocunit.org.
5: And for love's sake, each mistake, oh, you forgave, and soon both of us.
6: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí i ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey. No ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
7: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Joe Secretary.

al teu programa. A la teva sintonia. Remember Sound. El programa que et fa ara escoltar totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem aquell temps. Els temps eren els 70, 80 i 90.

i seguint la línia de la setmana passada. Ara sentem el senyor James Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

Yeah.

El senyor de James Brown. I ara s'anem a la companyia d'Anita.

Alexander Bell. Girl. Perdón. Is Rayman. Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia. Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70.

per tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Just People. In the 90s.

al señor The Beast People. In the 90s. In the 90s. I ara anem a la companyia. Del senyor Sister. We are family. We are family. Estàs al teu programa. Estàs escoltant Remembersa. El programa que et fa escoltar la música d'abans per ballar-la avui i ara.

als senyors de Sister, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara ascendem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me what? Odyssey.

34 són els minuts que passen. Des de que hem començat. Amb els senyors de Odyssey anem. Els senyors de Trump. Disco Infierno. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premi. Gentilesa del Papa Lambique de Comarrugas.

els senyors de Trump. Ells són la vell, Lady Marmalade.

Vull voler escoltar alguna cançó. Ja ho saps, djmiki@remembersound.org. I en premi, gentilesa del Papa Alambique de Comarrugar.

Els senyors de Ben, Levin. Lady Marmalade. Diana Ross. Diana Ross.

el senyor de Rick James, Super Freak. I ara anem a la visita d'Ottawa. Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

i no volem acabar el programa d'avui. Si no, escoltem els senyors de Chic Lefebvre.

aprofitem aquesta pausa la cançó per despedir-nos. Qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: una muchacha linda.
1: Ràdio Cunit.
2: Al 107.0.
3: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
4: Esto es música con Juan Buendía.
5: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada, Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
6: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
7: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem? Els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe. I en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
8: Que sube la marea, y esto no da más de sí. Come and touch me,
9: baby. Hola, hola. Soy Ivano Iac, el teu DJ particular. Anunciar que tots els dilluns de 8 a 10 del matí estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de Ràdio Cunit, amb el programa Disco Friends. Sí, sí, Disco Friends, on la música es pot escoltar. Recorda, Disco Friends, tots els dilluns, en canvi de fusió, els diumenges de 1 a 3 de la tarda. Bueno, espero que m'escolteu. Una abraçada a tots i ens veiem. Disco Friends.
10: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
11: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
12: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
13: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als Vianants.
10: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
14: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
15: Cunit al dia.
14: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
15: Cunit al dia.
14: Amb Jaume Asens.
16: Atenció! Tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre... Pop Music.
17: Un programa que dirige y presenta Iván Uriac. Dos horitas contigo, la mejor de la música pop.

0: Get on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two, one.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de l'any, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Bettolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBTQ+.

versió original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Brilli, militar. Glenn Hughes, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage.

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denise i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Dorris i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denise Lepage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise Lepage. Sempre tindrem en record els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: El 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento en Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, punxant!

0: Brinchi! Nadia Castella, Enrique! Enrique! Però, a veure...
1: Això era l'estrena com a DJ de Nadia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mika Mission, a How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells. I la currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. Que aquests discs, aquests CDs que han sortit editats no podien incloure la paraula Megamix i per això es diu col·lecció d'inèdits i altres coses que

0: Seguim nosaltres aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

La música dels OMD, Orchestrals Manoeuvres in the Dark, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. OMD va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

la música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

hem anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Avui el Tecnopop és el protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80. Ens anem

Martin Guerr i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació de Human League. I el nom Heaven 70 el van prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerr va marxar de Human League, escoltem aquesta formació amb Don't You Want Me, Baby.

passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units de la mà de Devo.

la banda Devon varen basar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... I el món segueix igual de boig.

I ara entrem amb el tecno fit a casa nostra. És azul i negro i no tengo tiempo.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels oscil·ladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Benvinguts a un nou monotrònic. Avui tornem a parlar de Tangerine Dream. Sí, és el seu cinquè episodi. Doncs va ser un grup força influent dins del krautrock alemany i de la música electrònica. Avui, per això, doncs, no parem de parlar d'àlbums d'estudi. Volem deixar-vos en un directe força interessant, perquè no només feien àlbums d'estudi, doncs tots aquests artistes també feien concerts, i força concorreguts i sorprenents per moltíssima gent. Avui, doncs, tenim el plaer de fer un rendezvous amb Tangerine Dream i repassar, doncs, grans directes d'aquesta banda referent de la música electrònica. Ja ho sabeu, eh? Tangerine Dream, l'època daurada d'Edgar Froese, Baumann i Christophe Franke. Doncs escoltarem temes musicals estrets del Bath Tube Session del 1969, el que estem escoltant, en el Rocking House a Berlín, també de l'Oshek Like, sobretot el mític concert de Coventry, de la catedral de Coventry, en plena d'espelmes, va ser espectacular. Doncs tots els fans de la música electrònica els hi recomanem aquest directe, i sobretot en vídeo, eh? Bueno, abans era VHS, ara doncs en vídeo recomanem veure aquest fantàstic concert, referència de la música electrònica i també, doncs, imprescindible en el krautrock alemany dels anys 60 i 70. Un concert datat de l'any 1974 i que va causar força èxit, imprescindible, i no podíem, doncs, saltar-nos-el en aquest programa, en el Monotrònic. Doncs va marcar un hit. Seria un dels directes més singulars i referencials de la música electrònica. Nosaltres, doncs, també anem escoltant altres temes musicals, com, per exemple, també extrets del Baroque del 1976 o Das Machen auf der Treppe. Música en directe aquí al Monotrònic. Música de Tangerine Dream, a la qual, doncs, sona d'aquesta manera i a la qual volem compartir amb vosaltres aquí al Monotrònic, la història de la música electrònica. Avui, al directe, un dels mítics directes de Tangerine Dream, entre ells el de la catedral de Coventry, aquí, al Monotrònic.

Sintonitzes el Monotrònic. Avui especial directe Tangerine Dream.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Jeg lagde årets sommerhit, tror jeg.
2: Rikspiller, det?
1: Jep.
3: Lyric-video?
1: Jep.
3: Saxofon?
1: Jep. Kroneverket? Spansk tekst.
3: Oh,
1: check it out.
2: Nice.
3: ¿Cuándo aprendiste a hablar español?
1: Sí.

0: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
1: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.
2: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0. FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui divendres, dia 19 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Amb motiu dels treballs d'asfaltatge a l'Avinguda Tarragona, tram comprès entre els carrers de les Sorres i carrer de l'Estació, des del passat dia 17 i fins avui restarà tancat el trànsit rodat. Aquest cap de setmana es podrà circular per un carril del tram afectat. Així mateix, els treballs d'asfaltatge i senyalització horitzontal finalitzaran el dia 23 de juny. Els veïns afectats amb gual a la zona afectada es poden dirigir al mòdul de l'empresa concessionària del servei de la zona taronja al passeig marítim amb carrer Estació per tal de donar alta a les seves matrícules i poder aparcar els dies esmentats. D'altra banda, també Cunit vol agrair doncs, a totes les veïnes i veïns que fan possible el porta a porta i els contenidors intel·ligents tal com estan pensats per utilitzar-los, el que sabem que els canvis costen i que cal adaptar rutines i aprendre maneres noves.